pel cementeri es ple de poetes fracassats. Odontòlegs, fiscals, peons, jutges, comares, cabrons. T'estimam i no t'oblidam, diu la pedra freda de la mentida. Tan fi

El cementeri és ple de finals insípids, monòtons, d'esperances mai complertes, de somnis mai somiats. De t'estim, t'ho dit, enyor, de quin descans, de ja era hora. Talents incontrolats i banyes mortes. El cementeri és ple de certeses, de cites confirmades on mai arribes tard. És el somni dels horitzontals, és la calma.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de Maquetes, el teu podcast de música guapa a Radio Far. Avui, amb una entrevista que m'ha costat un ou de concretar, bàsicament per culpa meva, perquè la meva vida és un infern, però estic molt content de tenir a Lara Pons avui amb tots vosaltres, un artista que fa ben poc que ha començat a fer coses i que té moltes ganes de fer moltes coses, amb un estil que ja li comento, que no tocam gaire aquí, aquest pop més acústic, més íntim que fa alguna gent per Menorca, i jo crec que ella és qui ho fa millor de tots. I res, una entrevista que m'ha fet molta ganes que escolteu, i començava amb un tema d'ella que es diu Els Quatre Vents. A xalar!

0: Lara Pons, benvinguda finalment a Maquetes, en el podcast de música guapa de Radio Far. Què tal?
1: Molt bon dia, molt bé.
0: Bé, estem aquí un poc a l'hora. No us contarem com estem de cutre, però aquesta entrevista l'havien de fer avui, sí o sí, així que estic content que estiguis amb nosaltres. Lara Pons, una lota que va fent música a Menorca des de fa ja uns quants anys, no sé exactament quan, ja us ho contaràs tu, i que estàs traient coses noves i que em fa ganes que estiguessis aquí en el podcast. Xerrant de les teves coses. Bueno, com sempre, digue'm com comences, com tens aquell moment que dius jo m'agrada la música, jo vull dedicar-me a som, dedicar-me a entre cometes, o jo m'agrada fer som. Tens qualsevol moment així, te'n recordes? Així, sí?
1: Sí, me'n record perfectament perquè vaig començar molt tard. Jo no tocava ni cantava ni res, ni anava a classes de música ni res, i quan me'n vaig anar a estudiar fora,
0: allà te va donar per...
1: De 8, de 9 anys, sí. Una amiga tenia guitarres a casa seva, vaig interessar que m'ensenyés 4 acords, i aprenguent a tocar la guitarra, pues aprenia... vaig començar a aprendre una cançó,
0: vale.
1: I la vaig començar a cantar, i m'vaig obsessionar amb aprendre a tocar els acords, i a partir d'allà m'han començat a dir, ostres, pues no us cantes malament, ostres...
0: Quina cançó?
1: Pues mira, la primera, un tros, no tota, la de Oasis de Wonderwall.
0: Ok. Clàssic, de guitarra acústica.
1: I després va ser Stand By Me.
0: Olé.
1: I aquesta va ser la primera que vaig cantar i tocar sencera, me'n record. I a partir d'aquí, i de jo posant-me a practicar, i vídeos YouTube i tot això, pues vaig començar a tocar i a cantar que meva. Fins que un dia, bueno, al cap de poc, al cap d'un anyet o així, sense voler, com aquell qui diu, vaig escriure una lletra sense intenció que fos una cançó, com per treure, no? com un escrit de notes d'aquestes per treure totes
0: coses que tens dins, sí.
1: I vaig començar a rimar i tenia la guitarra de vora i vaig provar, i quan vaig acabar li vaig dir a ma mare, mira, ma, escolta aquesta cançó, i m'ha dit, ostres, és d'una cantant que jo escoltava en aquell moment. Diu, què, és una cançó d'aquesta cantant? I dic, no, dic, és meva, la gat de fer, i se m'ha quedat a quadros en plan...
0: Vas fer una lletra, te'n vas fer una música, i li vas cantar, ostres, jo no tindria collons, jo em fa molta vergonya.
1: Jo em fa molta vergonya, vull dir, cantar les meves cançons ha sigut de lo més dur que he fet mai, davant de gent.
0: Sí, no?
1: Sí, i a més davant de gent coneguda.
0: És molt pitjor davant gent coneguda que no davant gent que no coneix.
1: Clar, però jo al principi no li havia dit a ma mare, que era meva.
0: Va ser
1: clar, jo va ser com més tard, quan vaig veure que li agradava i que tot això, es vaig dir, bueno... Però sí, jo sóc, amb aquest aspecte... sembla que no, però pas molta vergonya i molta, bueno, hi ha moltes inseguretats, i al final escriure cançons és mostrar-te tu 100% i que estàs exposada que la gent, no?, te jutgi o pensi o no sé què.
0: Ja.
1: Però mira, al final, el que m'ha donat forces a seguir-ho fent, a part de les pors i de les vergonyes, és la reacció de la gent. I quan la gent després te diu uau, o la veus emocionada, o la veus que connecten amb coses seves... I això és el que m'ha donat a seguir fent cançons.
0: Estic xerrant de... quan tens 18 anys, estic xerrant de quin any? De fa quant? Perquè no sé.
1: Clar, jo ara en tinc 27.
0: Vale, doncs fa quasi 10 anys.
1: Bueno, en el 18 vaig començar a tocar. No, a fer concertets, ja va ser un poc més tard, va ser sobre... Bueno, 2019-2020.
0: Vale.
1: I va ser a través de que Sant Lluís, hi va haver un any, casualment, que en el carrer deixaven tocar, així, a qui volgués, sense... I jo vaig anar un dia, van dir, ah, ja deixen tocar aquest dia, no sé què, a punts concrets. I vaig anar allà, jo en la guitarra de mon pare, ni amplificada ni res, sense vincre ni res, jo en la guitarra clàssica de mon pare de fa 30 anys, i vaig cantar algunes cançons allà en el carrer, que no hi havia ningú, era juny, principis de juny, al carrer hi havia 3 persones, i jo, perfecte, me sembla perfecte.
0: Així no tinc vergonya, no? Va estar bé, però...
1: I just allà, sí, allà va passar, doncs, en Paolo, de Wanderlust, en Paolo Scarpa, m'ha dit, ostres, cantes, tens cançons, tal, no sé què, nosaltres tenim una associació de músics, i a partir d'allà m'ha de conèixer, i m'ha demanat contacte, i com ells sempre fan projectes i sempre fan coses i volen molt impulsar la música de cantautors, perquè ells també ho són, i a partir d'allà he de dir que són els meus padrins de la música, perquè tot, mira, ahir mateix, en el bolo, que m'havies deixat el micro. Pues jo, mig camí de Mercadal, telefonant en Paolo, Paolo, que m'he deixat el micro, vinga, torna, ves a l'O,
0: no?
1: Que hi viu a l'O, ves a l'O, jo te'n deixo, no te preocupis, i sempre, sempre m'han ajudat molt i me salven, escolta, moltes, moltes.
0: Allà, m'ha fet gràcia, allà que dic els veteranos, que en jo també m'ho passa,

0: comences tocant ja temes teus des del principi, bueno, suposo que també fas versions, però aquest tipus de coses, com vas a cosa aquesta?
1: El meu primer concert davant de gent va ser tocant 5 cançons pròpies i 60 persones escoltant la meva lletra.
0: A on?
1: A un secret concert que feia Wanderlust.
0: Vale, aquestes coses, sí, sí.
1: Sí, m'han dit, mira, nosaltres fem un projecte de gent que ve a escoltar músics, no saben qui és, però venen a escoltar, tu tens cançons pròpies, si vols venir, i ets un artista més, hi ha diferents artistes, te toques pues, 4 o 5 cançons, les que vulguis. I jo pues, vaig tocar, i clar, molta gent me diu, ostres, que el teu primer concert, el teu primer desó de contacte, sigui...
0: Ja veus.
1: Cançons teves, i 60 persones escoltant...
0: A més, tu tota sola.
1: Jo tota sola.
0: Sempre toques tu...
1: Mira, jo la idea... Jo no sóc guitarrista. Jo, ja ho veus, he après a tocar la guitarra que meva i en gent que me va dient cosetes i poc més, i tampoc ja no li fixo les hores que ficava al principi quan vaig començar, ja. Però... I no en sé massa, de fet, vull aprendre més. Però sempre m'he considerat... Jo vull cantar, jo, ojalà algú toqués la guitarra, me despreocup i cant i ja està. Però no trobava. Al principi ja. Vaig dir, o ho fas tu?
0: Clar.
1: O no t'ho farà ningú, o no ho fas.
0: Vale, no, que és un punt més de collons, per part teva, per l'expressió. Sí, sí. Temes propis, tu tota sola, sense ningú per dir-li, t'has equivocat, no. Si s'equivoca qualcú, som jo mateix. I comences amb aquests secret concerts i també comences a gravar alguna cosa amb ells? O com
1: a partir del primer secret concert, en Pol me va dir, escolta, vols gravar les teves cançons? I jo vaig dir, clar, m'encantaria. Jo en tenia 5 o 6 ja. I arrel d'allà, doncs, al cap de res, d'un mes o així, van començar a gravar amb acústic i gravava les guitarres.
0: Sí.
1: I crec que hi ha dues guitarres. I jo, doncs, veu, i per Nadal d'aquell any, al final
0: de 2019-2020,
1: vale,
0: 2000,
1: vaig treure el primer EP.
0: Ok.
1: I vaig fer un concert a la plaça Eivissa, perquè jo visc per allà, van deixar el puesto, i va ser com el meu primer concert d'hora i mitja, amb cançons pròpies, i vaig començar a tocar versions, perquè no puc...
0: Per omplir repertori.
1: Per omplir repertori, bàsicament. I aquell sí que va ser el meu primer concert d'hora i mitja.
0: Tota sola, encara, també?
1: Tota sola, van venir 80 persones allà dins, fred i tothom. Era un dia que hi havia peixateria, en aquella època que la peixateria s'emplenava els migdies, tot i ple.
0: Sí.
1: Gent que havia vingut de la peixateria per venir al concert. Sí, sí. I a partir d'allà, pues, això després ja va ser 2020, quarantena. I ells, amb Paula i la Gemma, també van impulsar a gravar algunes coses així de... en vídeo, per YouTube, que es retransmités i tot això.
0: Sí, sí, el que fan, tothom s'inventava maneres de que estava.
1: I també m'acomidaven i vaig fer algunes cosetes així. Després de la quarantena ja me'n vaig anar cap a Mallorca.
0: Vale.
1: I a Mallorca vaig conèixer un es diu Nou Espectacles, que és una empresa així que es dedica a revertir un poc espectacles per tot. Me van conèixer i va haver un any que vaig estar, doncs, me van ficar dins un projecte d'un microteatre sobre la prostitució.
0: Olé.
1: I fèiem un col·loqui i anàvem per els pobles de Mallorca i jo després cantava mitja hora cançons pròpies.
0: Jo, que guai.
1: I va ser molt xulo, o sigui, en total, tal vegada en Sain vam fer 10 concertes o així, però molt xulo. I després ja, doncs, més que d'un any més, me'n vaig anar a Barcelona a fer feina.
0: Vale. Hòstia, és una forma de començar la carrera super diferent de les entrevistes que faig. Jo, no? Allò, tipus, vaig estirar 3 hores, 3 anys al local, fent té, vam muntar un grup, després no sé què, tal.
1: Jo ara estic començant a muntar grups. Jo faig tot al revés. Jo vaig començar tot això amb cançons pròpies i després vaig començar a anar fent bars i versions. Després vaig començar a fer un estiu hotels. Però va ser l'últim que vaig fer.
0: Sí.
1: Que no m'ho va agradar i li vaig dir nunca más. Alguns sí, però n'hi ha alguns que... Bueno, jo ara els hi dic, i insistiu també, els hi dic, els contactes que tinc, els hi dic, per substitucions, si us falla algun dia i jo me l'ADP, me telefoneu, cap problema, però de sota ni dies fixos...
0: Anar cada puto dijous a Calambocs no te fa gana, no?
1: Xiringuitos, no, què va, i que estiguin a prop, i que jo no m'envieu a Ciutadella, que no. Ja m'he tornat, sóc un poc exquisit amb això.
0: Bueno, escolta, si pots, ja està.
1: Ara que faig feina en ciber, també m'ho puc permetre, seguint mestre i tinguent insistiu, clar, ara ja estic un poc més selectiva.
0: També has fet hotels, no? Aquesta no la sabia, molt bé. Estàs actuant en directe, estàs ara vivint a Barcelona, però vens aquí molt sovint a fer actuacions. Alguna actuació aquí per Menorca, pròximament, que vulguis o tinguis o te faci ganes dir, o es pugui dir, o alguna cosa?
1: Sí, bueno...

0: Ara programades no en tinc gaires. De fet, ahir en vaig fer... Bueno, en tenia dues programades. Però de cara per Nadal, que segur que surt algú més, m'han cridat... No, no sabré dir el nom. Però és una focatxeria que han obert.
1: La Ciutadella.
0: Sí.
1: Ah, de la tia
0: I
1: Sacanya, jo, també.
0: M'han proposat... Ja veurem, no hi érem mai. I era per provar, dic, bueno, així tinc algun concertet per Nadal i segurament algun mes sortirà segur.
1: Alguna cosa sortirà, però estarem atents. I, bueno, el que també estàs llançant ara són un parell de singles, aquest primer tema que hem escoltat abans de començar les entrevistes, Quatre Vents. Què me pots dir d'aquestes cançons? Són molt diferents de les primeres? Hi ha una evolució en el teu estil o alguna cosa així?
0: Bueno, jo crec que el meu estil es conserva bastant. El que sí, el tema producció està més elaborat. Jo, clar, després del primer EP, de quan just vaig començar,
1: Sí.
0: jo durant aquests 5 anys he anat creant
1: Ara t'aprenent,
0: cançons.
1: sí.
0: I jo els canto en els meus concerts i a la gent els agrada. I jo pensava, jope, quina ràbia no, que no els puguin escoltar, no? Quan vulguin a casa seva. I tenia moltes ganes, feia molta estona de gravar-les. Era a Mallorca i ja els volia gravar. I al final, l'any passat, vaig fer un concert a un estudi de gravació de Barcelona, que es retransmetia també i tot això. I vaig dir, ara és la meva. I tenia ganes també de provar per Barcelona i tot això. I vaig començar a gravar-les allà. El que passa que vaig estar mig anyet, no me va acabar de convèncer, jo estava molt enrabiada, bueno, saps? Insegura que no era el que volia i tot això, i vaig tornar aquí, i más vale viejo conocido que nuevo por conocer, li vaig dir a en Polo, no m'agrada, tu com ho veus? M'ha dit cosetes, va dir, mira, si vols, regravam, aprofitant el que puguem aprofitar i abans si després t'agrada més. I ha sigut la feina que hem fet durant tot un any més.
1: Va, mira, tu tens aquesta oportunitat, tens aquesta visió de dir, mira, això que les ganes de treure alguna cosa que no te puguin a dir, ostres, que això se sona, realment no m'acaba de fer, doncs vull tornar a refer, està molt bé per part teva d'haver pres aquesta decisió i estàs content amb aquestes quatre vents. I res, ja per anar acabant, ara escoltarem un altre tema que es diu Un cafè, que te'l vas treure
0: Aquest
1: aquest
0: estiu.
1: estiu, i que també tenim una intenció de treure un altre EP, o com va la cosa?
0: Sí, la intenció és ara que ja estan els temes fets, anar traient temites, i de cara a l'any que ve, que està un poc per decidir encara, abril o principis d'estiu, treure ja tot es diu, bueno, és un disco perquè són 10 cançons,
1: Deu
0: o
1: cançons.
0: així.
1: En físic o...
0: Mira, el tema del físic ha sigut un tema que encara és fotut, perquè, bueno, és el típic, no?, que la gent ja no té per posar el CD, però hi ha gent que vol el CD. Al final és un gasto que has de pensar bé si te surt a compte. Realment, jo ara he fet merchandising, de fet, m'he ficat a fer unes bosses molt xules, d'un cafè,
1: Sí que et recullis per allà, sí.
0: Obridors d'aquests de cervesa, se'n van amb el meu logo...
1: Oye, pues...
0: Coses útils.
1: Sí. Al final, un CD és el mateix, però
0: sí.
1: Un CD és una cosa que es quedarà en l'estanteria i ningú l'ombrarà, però al final escoltes
0: sí,
1: gent per
0: pues
1: Spotify...
0: mira, algo útil que la gent saps que és més fàcil que compri, i al final jo sé que no recuperaré el que he invertit, perquè no ho recuperaré més.
1: Bueno, no fins a pasta, això.
0: No,
1: no, al
0: o
1: final.
0: sigui, òbviament no, però bueno, si puc intentar pues, anar
1: Claro.
0: pues, remuntant alguna cosa, pues, millor.
1: Per seguir fent,
0: Per
1: per
0: seguir
1: seguir fent
0: fent,
1: cançons i per
0: totalment.
1: seguir reinvertint amb aquestes
0: Totalment.
1: gravacions
0: Sí
1: i
0: que al
1: aquestes coses.
0: final, quan no és una guitarra és comprar un no sé què, quan és una...
1: M'ho dius o m'ho contes?
0: Cada 2 per 3 estàs comprant coses i dius mai s'acaba.
1: Pues res, ara ja ho tindríem. Vull dir, ha costat molt fer aquests 15 minuts, però gràcies per ser en el podcast. És un artista, un perfil que no solem tenir en el podcast, són els més rockeros i tal, però, bueno, una l'altra que s'està fent coses interessants i que seguirem, bueno, que fa molt poc que estàs fent coses, per tant, estem molt de camí bombant i espero que segueixis fent coses i que m'ho segueixis dient quan estàs fent coses, i aquí està que teva, anem a escoltar aquest tema, Un cafè, i res, gràcies, Lara.
0: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.

menjava des del cel que se sortia. I es Badalí contemplava quanta gent l'enyorava, quanta gent per ell resava, quanta gent se l'estimava.

0: ressona.
1: Eren uns anys en els quals a Balears gran part de la gent vivia del camp i l'entrada del turisme va portar un nou motor econòmic. En aquella època, com diu molt bé Antomeu Penya, els músics d'hotel podien viure i molt bé de la música.
2: Som privilegiats perquè m'he pogut dedicar a el que jo realment hagués fet sense cobrar. Si hagués estat un fuster, si hagués estat advocat, si hagués estat pagès, que precisament som, hagués pagat i tot per poder fer el que faig, cobrant.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
3: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
4: A fer pastelletes a les cases, molestar sobretot a les persones que sabíem que s'enfadarien molt.
5: I com era això? Com us organitzàveu?
4: Era passar pel carrer a poc a poc, i quan arribàvem a la casa, que allà on volien anar a molestar, ens hi tocava, li tocàvem el tecle, clac, clac, clac, clac, i anàvem, fugíem a corrents. I la xalada era veure si podia, si aquella dona sortia, oh, malcriats que sou, i ara es van molestar, i no sé què. Això era.
6: Ja pots escoltar els nous capítols de Sonora Ferreries, cada dilluns a les 10 del vespre a Ràdio Far en línia des dels vostres dispositius mòbils i en el 102.4. També pots seguir la nova temporada del podcast a radiofarmenorca.com.
0: Llentrisca Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol

Juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Maticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb llentrisca.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

mort em neix la nostra por, que és pel futur l'amor. Haurem de desbarrar de cada déu que ve i a imposar-nos el bé.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Tot el dia.
0: Com estem?
1: I alegria.
2: Vinga, una nova secció per aprendre aquí entre tots.
1: A mi sempre no va xerrar
0: exacte. Bé. Exacte, un pot de llengua.
1: Ja.
2: Jo cada vegada m'ho penso més, el que dic.
0: No hi pensis.
2: No hi pensis?
0: No.
1: Que no te cancel·lin.
0: El problema el tenim més per no ratllar tant que no produc a d'ell. Tenim més problemes perquè no emprem la nostra llengua a puestos que la podríem emprar i no la fem servir.
1: En si s'ha dit, no emprem la nostra llengua a puestos on la podríem emprar. Ja vol tot pensar el que...
0: Jo he pensat
1: una cosa
0: que,
1: i ja cal que pensi el que vulgui.
0: Que aquí, bueno, la situació en què vivim fa que canviem o que molta gent canviï de llengua en situacions en què no fa falta canviar.
2: Ah.
0: Ostres.
3: És que no fa falta canviar.
2: No és que no faci falta.
0: Viure 100% en català
2: no s'ha de canviar,
0: és gairebé impossible aquí. Però podem xerrar molt més del que xerram. I això és el que volia.
2: Bueno, que no eres tema, no, però?
0: No, jo ho volia ratllar, però sí que volia xerrar també del castellà, perquè resulta que com que castellà es presenta aquí la nostra vida, és un fet, és una evidència, el agafarem avui de referència perquè sempre hi ha paraules que sempre mos embuam. I normalment quan hi ha una paraula en què mos equivocam, i doncs resulta que és perquè en castellà funciona diferent que en català. I això m'ho genera una confusió, un dubte, i llavors m'ho equivocam.
2: Ja la mermada.
0: Per exemple, una paraula que ho té tot és avantatge.
1: Avantatge.
0: Clar, avantatge. Avantatge és una paraula que...
2: Amb TX, no? Avantatge.
0: Que és masculina.
1: És
0: una paraula que és masculina.
2: Avantatges.
0: Avantatge.
2: Avantatges.
1: Quines avantatges fiscals?
2: Avantatges fiscals m'adonen una casa amb unes avantatges que flipa.
1: La piscina.
0: És possible que algú et parli que té un avantatge. Un avantatge, això ho podeu haver sentit en algun lloc. Però no, és masculí, és un i comença amb A.
1: Avantatge.
0: I s'escriu en tres As. A, van, ta, TGE. D'acord.
1: Avantatge.
0: Avantatge.
1: Un avantatge.
0: D'acord. I aquí està ple de gent que ho escriu, això, o sense A davant, o amb una E darrere, sí. El que sigui. Però això, aquesta ho té tot, perquè això, canvia, aquesta paraula mos canvia de gènere i mos canvia de vocal, no? En relació amb el castellà i amb el català. D'acord? I ara això, volia comentar primer unes paraules això, que mos canvien de gènere, unes paraules un poc trans, no? Per dir-ho d'alguna manera.
1: Aquest xiste no m'ha atrevit.
0: D'acord?
1: Aquest acudit i no m'he atrevit. Ah. I sense voler volgut m'ha sortit un paregut.
0: Ja és que, clar...
1: El Cancel·li no té poc al Cancel·li. Tu vas així al pampat i ja està.
0: Sí, clar, no, sí. Jo som autònom.
1: Fota-li, tuitero.
0: I sí.
2: Bueno.
0: No,
2: però... Hi ha paraules que són trans.
1: I ja està.
0: Clar, és a dir, no passa ara...
2: de tot.
0: No passa res.
2: Ja
0: és a dir, estem... Jo som bastant partidari a vegades de dir les coses que s'han de dir. Estem a dir-les amb respecte, sempre.
1: Efectivament, sí. Efectivament.
2: És un traductor.
0: Podem...
2: És un traductor. És un corrector i traductor.
0: Sense faltar respecte a res.
1: No, és correcte.
0: Ningú. Una altra paraula que mos canvia de gènere són els afores. No, és que anem a les afores d'esport. No, en els afores, masculina. Afores.
1: Mira, que està dit malament, jo.
0: D'acord?
2: En els afores. Sí, no, en els afores.
1: Afores.
0: I aquesta paraula no té res a veure, però sempre me recorda rodalia. Com que en castellà els trens són de cercanies... Què fas? Tradueixes per rodalies. I no, per ser rodalies de no sé on... No, singular. Per ser rodalia de no sé on, del poble que vulguis. D'acord? A ser rodalia de Mo hi ha instituts.
1: Vale.
0: O l'hospital. No?
2: Sona malament.
1: En els afores,
2: si penses bé...
0: En els afores i a ser rodalia.
1: Hola, tio.
0: D'acord?
2: Rodalia et sona fatal.
3: Sí, tio.
0: Sona a tren.
2: Si bé,
0: jo em sona a tren.
1: Clar, sona a tren.
3: Pròxima parada, Mataró.
2: Ding dong.
0: Barcelona-Mataró va ser el primer tren de l'estat espanyol.
1: Ja està.
0: Sí, sí.
1: Amb els facts. A la vora.
0: Més paraules.
2: Gràcies per aquesta informació.
0: Mos canvia, més paraules que mos canvien el gènere. Que ara estem amb això. Tenim un deute, no una deuta. Un deute. I escrit amb B final. No en va. D'acord? Un deute. Igualment, un bacteri, no una bactèria, un bacteri.
1: Un bacteri, uau, com el professor Bacteri.
0: Exacte.
1: Mira.
2: Capítol 3 de la segona temporada de Bola de Drac apareix en Bacterius.
1: Què és en Bacterius?
2: Aquest, que era un que no s'havia dutxat mai en la seva vida.
0: Oh,
2: que era
0: sí, que lluita contra, sí, sí, que lluita contra en Krilin i després en Krilin diu Krilin, que tu no tens nas.
2: Exacte.
0: I és quan en Krilin diu, hòstia, no tinc nas i per això guanya.
2: Digue'm...
4: Programa que mirat amb el friquisme.
2: Escolta, digue'm que ho has mirat fa poc. Digue'm que ho has mirat fa poc, si no...
1: T'ho he dit jo que no.
2: El pedestal que te té, ja no el veuré.
0: A veure...
2: No el veuré.
0: He vist, des de fa unes setmanes, Bola de Drac torna a ser a TV3.
1: Tu també.
0: Però aquest episodi no l'he vist.
2: Ostres.
0: N'he vist uns quants, ara, aquests dies.
2: S'arma d'en Bacterius, final, és...
4: Apets.
2: No. Bueno, sí, també, però també tens gargall, saps?
1: Hòstia, no me'n record gens d'aquest,
2: No, i en Krilin...
0: Des gargall no me'n no,
1: record.
2: Sí, té un gargall que li tira un gargall i l'esquiva, en Krilin, però...
1: No me'n record gens d'això.
2: Però és que li tira pudor amb els dits.
4: Atenció!
2: I al final, en Krilin el guanya, no t'ho perdis, amb un pet seu. Perquè ell s'aguanta la seva olor, però tampoc aguanta la dels altres, saps? I en Krilin el guanya amb un pet, es baixa els calçons i li tira un pet a la cara.
4: I generació boomer, eh?
1: Total.
0: També, sí que vaig veure per Twitter l'altre dia un esqueix d'un combat en què hi havia una dona que anava ensenyant pitram i es contrincant se n'anava cap endarrere i guanyava així
2: sí.
0: Ella.
2: En Nam.
0: Exacte.
2: I en Nam, al final, va dir... L'he de... Com és que va dir? Va dir...
1: Ai,
2: he de deixar de mirar-la, no vull mirar-la, diu.
0: Sí, va pensar en el seu poble, perquè en Nam és un personatge que és d'un poble de pobres i com que és el més fort, se'n va als torneigs dels arts marcials per guanyar.
1: Quina porqueria hi ha dins del seu cap, sí.
0: Perquè vol guanyar...
1: Perquè no són dels Simpsons, tampoc.
0: Per poder-lo aigua. De fet, el fullet tortuga li regala uns dipòsits d'aigua amb una càpsula de fripoll, perquè...
4: Atenció!
0: Però bé,
1: per favor,
0: tornem... Jo sé que aquest tema és molt interessant. És més clar, que aquest tema és
1: més interessant
0: que les paraules transgènere. Però jo he vingut a xerrar de paraules que canvien de gènere i que canvien de vocals i aquestes coses.
1: Ai.
0: Però bé, un dia xerrant de Bola de Drac.
2: Bola de Drac té moltes coses bones i moltes coses dolentes, també. Eh? Ja en xerrarem.
1: Vinga, va.
0: Si ho posam en dubte, és un dubte, no una dubte.
1: Un dubte. Un deute i un dubte.
0: I no ho agafarem com a costum, com a un costum.
2: Una.
0: Costum.
2: Un costum.
0: Un costum.
1: Hola.
0: Jo tinc un costum
1: Tinc el costum de fer...
0: Mirar Bola de Drac després de dinar, si no mira Simpsons.
1: Tinc el costum.
0: Tinc un costum.
2: Un costum.
0: Aquest és.
1: Sí.
4: És perillós, sempre que pot anar cap a temes que no...
1: Sí, clar, encara ja. Estic obrint melons aquí.
0: No, que més tenim també un compte. En el banc tenim un compte bancari. Sí. No tenim una compte, d'acord? Si m'heu de fer un ingrés, feu mail en el meu compte.
1: Ostres, tu, el teu compte no.
2: L'examen de català clàssic era una frase diferenciant entre un compte i una compte.
0: Exacte,
2: no?
0: A veure...
1: Compte en femeniques.
0: No, avant. No.
2: No, un compte bancari,
0: avant.
2: No?
0: Tenim... Un compte bancari o que s'escriu amb C-O-M-P-T-E. D'acord? Però després tenim un compte, per explicar els fiets, que s'escriu C-O-N-T-E. I després tenim un títol nobiliari, com el senyor Lecchio, que s'escriu C-O-M-T-E. D'acord? I per tant hem de distingir els tres comptes. Exacte.
1: Conte Lecchio. Ningú sap que és el Conte Lecchio, només la gent que mira Bola de Drac. Vaja merda de referències de merda. El Conte Lecchio, no se'ls fotes a l'interview, dins el llit amb aquella, i després la xorra enorme que tenia. I ja ho he dit, i ja està, ja podem mirar.
0: Perdona, va ser el primer matrimoni de Nana Obregón.
1: De Nana Obregón.
0: Bióloga.
1: Que estudiava els bacteris.
2: Sí, estudiava els bacteris i va anar a parar amb el Conte Lecchio.
0: I bé...
2: Això és una secció sobre llengua.
1: Però estava amb una de Mònaco, el conde Leque, també. No, el confonc. Ostres. Carolina de Mònaco era d'aquestes, no, també?
0: Uf, sí, no ho sé.
1: Va, ja tornarem, ja tornarem. No mos liem, ara amb això.
0: En Antonia de Gate, va estar també.
1: Antonia de Gate!
2: Hòstia, tu t'ha comprat sola?
1: No pares.
0: No, a veure, estem xerrant del cor de fa uns 25 anys o xines. No. Clar, jo no sé què han passat aquests darrers anys.
1: Sí, però en el nostre pis estudiat, en Cissé i jo, que en Cissé i jo compartíem pis, hi havia qualque revista, hola, i arribava, però ja no sabés com. Era una festassa, com venia. Era igual.
2: També...
1: Sí, mira que no sé què. Bé, és igual.
2: També s'ha dedicat antes, abans, la informació, era... més minsa que avui en dia.
1: Efectivament.
2: Arribava, pràcticament tothom mirava les mateixes pel·lícules, mirava els mateixos dibuixos i t'enteraves dels mateixos famosos. I avui en dia ja, si vols seguir...
1: És mal de seguir,
2: sí. Això és impossible.
1: Vés igual. Sí,
2: seguim.
1: Sí.
2: No, tot sí que seguim. No, tot sí que seguim, això.
0: Seguim. Arresto, no. S'arresta. D'acord? S'arresta. S'arresta queda. D'acord? Paraules que em menjar... Els espinacs, d'acord? No són els espinacs, no són els espinacs. Igual que són els llegums. No són els llegums, d'acord? I per acabar, una que us costa moltíssim, les postres, femenines i plurals. He menjat unes postres boníssimes, però només has fet una o no has fet quatre? No, unes, però plural. Encara que només sigui una.
1: Com els pijames.
4: Pijames,
0: no? Com els calçons. M'he posat els calçons. Quan se n'has posat, bueno, no? Me n'he posat uns.
1: A Ferrer diuen els pijames, a més dels pijames.
0: Ostres, aquesta no l'he sentit.
1: Sí, tots xerren amb el Ferrer. Vaig a posar els pijames. Dic, què collons dius?
4: Bé, se'n posen dos.
1: Home, se'n posen dos a
2: Ferreries. Un damunt l'altre.
1: Els ullers de Ferreries que mos diguin...
2: Ferreries...
0: Que mos enviïn un tuit i...
1: Un tuitet.
2: Ferreries és un poble que està...
4: Està a una vall.
2: Està a la muntanya i allà tenen fred, posen dos pijames.
1: Com menys hi vas, menys senyories.
0: I penseu que resplendor és femení. D'acord? Si hem de fer la pel·lícula, la traduirem per la resplendor.
1: Ostres. Ostres, la resplendor.
2: Gràcies, Cissé. Fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve. Bon dia.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Bones! Açò és Saltraveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. En aquest primer programa començarem fent sobre taula conversant amb la convidada d'avui, la Joana Triay Vidal, que des de Ciutadella us ajudarà a recuperar la figura històrica d'una de les glosadores més antigues de Menorca.
1: Seguirem fent memòria en la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
0: A la secció Glosim Glosam, sortim pels carrers de Ferreries i mos atracam a cas vecins per interactuar mitjançant la glosa.
2: I com no, acabarem el programa glosant un poc. Partim.
3: Saltraveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: aquestes perspectives poden ser efectivament molt diferents. Avui xerrarem de rock. No us heu equivocat de programa, però és que ja sabeu que també les etiquetes a vegades mos costen. I la música d'arrel és allò que ens inspira, la música popular del poble. I avui per xerrar us acompanya segurament l'artista amb més projecció, no només ara, sinó també fa una bona partida d'anys. Tenim amb nosaltres en Cris Juanico. Bon dia, Cris.
1: Molt bon dia.
0: Perquè ja fa anys que rodes escenaris, platós, tot tipus d'esdeveniments, amb molts projectes en què has participat. De fet, ara fora del micro us estava xerrant de projectes que fas amb educació, escoltes per adolescents...
1: Sí, hi ha moltes tecles a tocar.
0: Al final hem d'acabar fent una mica de tot, sí. I arribar per tots els mitjans que trobem.
1: Sí, la veritat és que, bueno, no sé, ja ho sabeu segurament que vaig... començar fa molts anys amb es, ja t'ho diré, anteriorment havia estat amb es Cacas Power, també. Si teníem 16 o 17 anys ja feien cançons pròpies, i això era una mica el punt de partida.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes, de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal des Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Volia saber...

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: Ràdio Far fa camí cap al seu 7è aniversari. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.
1: La meva primera presa de contacte amb el món de la ràdio, la meva primera gravació, va ser després d'un sopar. Havia quedat a sopar amb en Christian, un dels responsables de Radio Far, i quan vam acabar de menjar me va dir: "Tio, li fotem ara mateix, o ara o mai." Aixines que vam anar al nostre petit estudi de gravació i mos vam posar a comentar el que ratllaríem en aquest primer programa inaugural. Havíem fet unes copetes i es vi li donaven els nostres comentaris enginy, sarcasme, gràcia. Semblava que faríem un programa. Però quan en Christian va dir "gravam", el meu cap es va posar més blanc que sa calç i apenas vaig poder articular paraula. En el final vam treure aquest inici de Radio Far i afortunadament amb els anys he anat xinuxant-ho millorant. Visca sa ràdio i escoltau Radio Far.

0: Totes les basses i les piques d'abeuradors s'han dotat de rampes perquè la fauna silvestre pugui accedir a l'aigua sense perill d'ofegament. Ara, ocells, rèptils i insectes tenen un camí segur d'entrada i sortida. Està ple de calàpets. El lloc agrari s'està convertint en una reserva biològica.
1: Època de muda.
2: Capítol 33. Mantenir la primavera.

0: Els calàpets han passat algunes dècades crítiques per falta d'espais de cria. Però la bona resposta d'alguns pagesos i propietaris d'àmbits rurals ha generat noves esperances. De vegades, hi ha problemes que tenen solucions senzilles. Sembla que aquest amfibi hauria arribat a l'illa en temps prehistòrics, potser acompanyant viatgers de Còrsega o d'Itàlia, on l'espècie està ben implantada. De vida generalment solitària, ara té molt d'interès en socialitzar. Les pluges li activen l'organisme i es concentren als punts d'aigua on s'entreguen els jocs amorosos. Adequant els abeuradors de bestiar a la fauna silvestre es converteixen en autèntics tresors a l'estiu, quan els animalons van seriosament assedegats. No calen grans inversions, només la voluntat de millorar una mica el món que ens rodeja. La primavera ha disparat també els processos d'algunes plantes. Els trèvols que naixen arran de l'asfalt ofereixen una cridanera estora groga que ornamenta les vies menorquines i fa que traslladar-se per l'illa sigui millor. Fa 25 anys enrere no era així. Quan es fumigaven constantment les carreteres, tota aquesta flora baixa no arribava a madrar. L'esperit de la reserva de biosfera i les regulacions del pla territorial van posar fi a la dinàmica d'esquitar productes tòxics al llarg de quilòmetres i deixar les voreres negres, tristes, mortes. Aquest canvi va requerir de molta insistència. Durant anys s'assegurava no disposar de cap alternativa viable per mantenir la vegetació a ratlla i que no invadís les zones on circulen els vehicles. Però fa quasi un quart de segle que el control es fa amb mitjans mecànics i els resultats són unes voreres segures, vives i belles. Al final era senzill. El Prat de Son Bou també llueix exuberant. Les voreres s'han omplert de flors blanques. Les fotges emeten el seu reclam, amagades entre el canyís. Les ànares fan xiular l'aire amb el seu vol enèrgic per sobre d'aquest reducte natural. Els darrers centímetres d'aigua, on la maresma acaba el seu domini i comença el camp de conreu, s'hi arreceren gran quantitat de peixets. Amb l'albufera d'esgrau que s'està salant i la majoria de zones humides que s'aixuguen a l'estiu perquè ja no hi arriba prou aigua, el Prat ha incrementat la seva importància. S'hi citen més espècies d'ocells que abans i algunes ja només poden criar aquí. Anys enrere es va haver de defensar de les arronsades de la urbanització, dels abocaments constants de restes d'obra per convertir-ho en aparcament, dels intents de dessecació o de les agressions al sistema dunar. Eren combats molt desiguals, però l'espai es va poder conservar i ha recuperat bona part de l'esplendor perdut. Malgrat l'extraordinari valor diferencial, ambiental i turístic que representa tenir un espai com aquest a l'actualitat, i torna a haver gent que veu el Prat com un destorb. Caldrà vigilar les intervencions que s'hi facin. No només hi ha l'agost a la vida. També hi ha, per sort, la màgica primavera.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Check Pons.

0: Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
1: Si fer calç era feina d'homes, emprar la calç per fer morters i revestiments era feina d'homes, la feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fer spa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antic, les dones més humils s'allogaven altres dones, altres cases, per anar a encalar. I així se traien un sobresol que pues, ajudava l'economia familiar. I que era una feina de dones.
0: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Bep Taverner, emblanquinador d'ofici.
2: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
3: I ma mare anava a fer feina d'emblancar mig poble de ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tothom es donava el seu aire, sí.
2: Jo no sé, en els pobles supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calça a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, canícula.

El calendari d'estiu depèn de com l'entenguem. A nivell meteorològic, es considera que comença dia 1 de juny i acaba dia darrer d'agost. En canvi, des del punt de vista astronòmic, comença amb el solstici d'estiu, de dia 21 de juny, i acaba amb l'equinoxi de tardor, de dia 22 de setembre. Més enllà de les definicions, l'estiu és sobretot època de calor i sequera. I la realitat és que el canvi climàtic està allargant i intensificant aquesta estació. El refrany Santa Margalida l'encén i Sant Bernat la paga fa referència en el període de canícula o calor intensa, que començaria dia 20 de juliol per Santa Margalida i acabaria dia 20 d'agost per Sant Bernat, considerat tradicionalment com el dia més calent de l'any. Just abans de Sant Joan, el sol fa el seu camí més alt pel cel. Els seus rajos caven més drets que mai i els dies s'allarguen fins en el màxim. És el moment de l'any en què rebem més energia del sol. Però si és així, com és que el període de canícula sol començar més tard? Posarem un exemple perquè s'entengui. Si posem una olla en el foc, a màxima potència, l'aigua tardarà una estona a estar ben calenta. Després, encara que baixem el foc, l'aigua mantindrà la calor. Una cosa semblant passa en la superfície terrestre. Quan ja s'ha escalfat del tot, és quan notem més calor. Hem de tenir en compte que l'atmosfera no s'escalfa directament per la llum del sol, sinó per la calor que desprenen les roques, la terra o els oceans. Amb el canvi climàtic, el que passa és que l'atmosfera s'escalfa més per mor de la concentració de gasos contaminants que ajuden a retenir la calor emesa per la terra. Això fa que el període de calor forta pugui començar abans, dins el mes de juny. El mot canícula ve de ca. Es diu que el sol fort fa grinyolar els cans i els fa anar per les voreres. Però també hem d'anar ben alerta els humans. Ja ho sabeu, idò. Trieu les ombres, duïs capell i roba fresca, eviteu els esforços excessius i manteniu-vos ben hidratats, que si estiu és llarg.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

hora que l'arma... Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitges fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Ulls d'estels, tan innocents i tan furtius de volutius. Llavis d'anells, babels de carn, miracles d'entrada.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: En aquesta economia de mercat que hem creat, o fas molta producció de baix preu, o produeixes manco, però amb un producte que quedi diferenciat i sobre el qual puguis controlar la comercialització.
2: Època de muda. Capítol 12. Diferenciar-se o descolorir.

0: de les empreses de bijuteria o de sabates que fa anys es dedicaven a productes de baix cost per al mercat generalista, no en queda cap. La bijuteria que hi ha ara incorpora molt de disseny, si pot ser amb marca i botigues pròpies. Ja no competeixen per preu, sinó que s'han repensat tot el procés productiu. Igual han fet les empreses de sabates que han sobreviscut a la purga derivada de l'obertura dels mercats a nivell internacional. Sempre hi ha qualcú que pot fer les coses més barates que les que els fan des d'una illa enmig del mar. Així mateix, trobam un nombre creixent de pagesos que aposten per elaborar un producte diferent, que es treballa en un llistat de clients i que venen directament o en circuits molt curts. Molts decideixen intentar abastir el mercat local, tan oblidat en la producció d'aliments. Només un 16% dels productes que es consumeixen a Menorca provenen de la mateixa illa. Trobar les característiques pròpies que fan ser diferents en uns mercats globals és una de les essències actuals per la viabilitat econòmica. Formentera sobreviuria molt malament si intentàs fer la mateixa oferta turística de festa i discoteca que Eivissa, perquè anar a Formentera és més car i complicat. La gent quedaria a Eivissa. Una reflexió similar es pot fer entre Mallorca i Menorca. Si Menorca aposta per semblar-se a Mallorca, en oferta turística, massificació a la terra i a la mar, preus dels habitatges o congestió a les carreteres, és molt probable que perdem pistonada en el futur pròxim, perquè és més barat anar a Mallorca o la vorera peninsular que venir aquí. Una de les opinions recurrents que se senten quan es parla de turisme és la publicitat enganyosa que sovint es veu. Fer fotos a les platges al mes de març i convidar la gent a venir al mes de juliol és tan trampós com recomanar que els infants berenin de coses carregades de sucre i greixos saturats. Menorca està jugant perillosament el joc de la massificació. I no sembla que les institucions públiques ni els portaveus habituals del sector en siguin prou conscients. Que hi hagi molta gent a Eivissa segurament entra dins de les expectatives del públic que hi vol anar, perquè s'ha construït un discurs publicitari que inclou això. Però Menorca és reserva de biosfera. Diu el programa L'home i la biosfera de la UNESCO que les reserves de biosfera són llocs d'excel·lència que fomenten l'harmonia entre les persones i la natura. Una harmonia discutible quan les nostres platges verges es troben, en realitat, a l'estiu, entre 4 i 8 vegades per damunt de la seva capacitat màxima d'acollida. També som reserva Starlight, que vol dir que som un dels llocs que reuneix condicions d'excel·lència per a l'observació del cel nocturn. Però la contaminació lumínica continua sent un element present cada vespre, sense massa perspectives que hagi de remetre. Ara som patrimoni mundial pels nombrosos jaciments prehistòrics que hi ha presents al nostre paisatge. Quan li van demanar al conseller de Cultura què significaria tenir aquesta nova distinció, va contestar que ajudaria a fomentar el turisme cultural en temporada baixa. No va anunciar cap programa d'excavacions, de camps internacionals d'investigació sobre els primers pobladors o de publicacions que augmentin el coneixement d'aquesta herència cultural. Només va parlar de turisme. Ve a compte repassar aquestes situacions perquè les distincions qualitatives haurien d'ajudar a ser un lloc diferenciat, autèntic, que tingui essència. A una taula rodona recent es recordava que hi ha molts resorts turístics que són exactament iguals a Punta Cana que a Hong Kong. Menorca no hauria de ser un lloc estàndard. Apostar per dur a la realitat la filosofia de les coses que ens distingeixen, buscar la viabilitat pel camí de la diferenciació, aprofitant el compromís ambiental, real, no només publicitari, Diversificar l'economia més enllà del turisme és una recepta que alguns ja practiquen amb èxit. Per avançar, es fa necessari fugir dels falsos marcs de debats on alguns pretenen conduir aquesta qüestió. Es pot estar a favor del turisme i en contra de la massificació. Usar un límit al nombre de vehicles a l'estiu no hauria de ser una batalla de dretes o d'esquerres. És la diferència entre mantenir la identitat o perdre el color.
1: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

només menjaré si cau un dàtil a prop. Només veuré si tinc sort i plou. Quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carib del meu jardí, mentre encau sa baba.

els pensaments a la deriva de qualsevol record que em passa per la ment, dormint estones

La veritat s'ha clavat a través. Al fons de la meva vida, quina vessa, quina set i quina gana. Aquí el carí

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Estimat Txec, com va la vida per Fornells? T'escric perquè fa poc vaig rebre un paquet a casa meva. Era un llibre que un escriptor conegut i admirat m'enviava. Sí, sí, no és broma, eh? Que jo també tinc els meus contactes. És una sensació estranya, això de rebre coses d'algú a qui admires i veure el seu nom en el remitent. El cas és que vaig adonar-me'n que les noves formes de comunicar-nos actuals deixen enrere sensacions com la que sents quan reps una carta, un paquet o quelcom inesperat que et trobes a sa bústia. La sorpresa, primer de rebre'l, l'emoció després d'obrir el sobre i l'ànsia final de llegir allò que t'han dit. Potser per això he decidit escriure't. Ara, els únics sobres que ens esperen, o almenys a jo, són ses factures. O també estan els telemàtics, però què vols que et digui? Aquests no em provoquen tant de subidon. T'has aturat a pensar en tots els tipus de cartes que hi ha? Cartes d'amor, cartes d'àvies a nets, de netes a avis, de fills a pares, cartes entre cosines, cartes amb males notícies, cartes que demanen perdó, cartes administratives, judicials, algunes amb sobres blancs, altres marrons, altres amb voreres vermelles i blaves, cartes antigues, cartes internacionals que viatgen entre països i continents, cartes als Reis d'Orient. Cartes n'hi ha moltes. Mai has pensat en aquelles cartes que han jugat un paper, per petit que sigui, a la història? Tot i que històries, és veritat que també n'hi ha moltes. Però jo xer de la història, amb majúscules. Tot i que és gran i molt diversa, i depèn de qui l'expliqui, pues, tindrà uns matisos o uns altres. Què et sembla si fem un podcast sobre cartes?
2: Andrea, quina sorpresa això de rebre una carta. Aquesta no me l'esperava. Història i cartes. M'agrada. Podem fer un epistolari express, sense voler ser gaire pretensiosos. Triar algunes cartes que ens hagin cridat l'atenció i atracar-nos en el seu context històric i social. Què te sembla? Que sigui un espai on et generin més preguntes que certeses. Quelcom que desperti la curiositat en aquell o aquella que ens escolta. A vegades, si cercam en fets passats o en altres cultures, podem entendre un poc més aquest misteri que anomenam humanitat. No creus?

0: Benvinguts, benvingudes a Epistolari Express. Us xerren Andreu Llamburu i ens acompanya des de sedició i pilotant aquesta nau en Txec Pons. La pràctica epistolar du més de 4.000 anys que està activa. I és ben cert que avui en dia es troba en risc de desaparèixer. Però què sabeu d'ella? Jo, la veritat, fins fa poquet, ben poc. Segons les fonts històriques, la carta va néixer a l'antiga Mesopotàmia i Egipte, en un principi per guardar registre de collites i racions, també per honorar la memòria dels déus. Posteriorment, la van emprar per recollir ordres i instruccions i, finalment, ja, com a mitjà de comunicació. Aquestes són algunes curiositats que hem trobat de la carta. Per exemple, sabíeu que l'activitat literària d'escriure cartes es diu epistolografia i que ve del grec i que és una barreja entre carta i escriptura? Que fins al 1840 les cartes les pagava aquell que les rebia i que depenia, segons les fues i la distància, que el missatger havia de recórrer. És ben cert que l'expansió de la carta està molt lligada també a l'alfabetització i popularització de l'escriptora. Tot i que no falten casos on la gent del poble cercava les persones que sabien més perquè els hi llegissin i escrivissin les cartes que rebien i enviaven. Una altra cosa curiosa és que les bústies de casa, així com les coneixem, no van aparèixer fins al 1962. I que no sé si us heu parat a pensar, però no sempre s'han escrit en paper. Altres materials que s'han emprat per les cartes són taules d'argila, làmines de plom gravades amb cisell i després ja van aparèixer materials com el paper de cotó o el papir. Que, per cert, no sé si heu llegit en Irene Vallejo i el seu llibre El infinito en un junco. Un llibre que a mi em sembla preciós i que ens fa tot un viatge per la invenció dels llibres en el món antic. Ell ens explica que el jonc de papir té les seves arrels a les aigües del Nil, que va ser el tercer mil·lenni abans de Crist que els egipcis van descobrir que amb aquests joncs es podien fabricar fues per l'escriptura. I un mil·lenni després ja havien estès per gran part d'Orient tot aquest coneixement. I d'aquesta manera, el jonc es va convertir en el coltan dels nostres temps, és a dir, en un bé escàs i molt estratègic. Des d'aquí us recomanem llegir aquest llibre. Seguint amb les curiositats, també us volem compartir que al Museu d'Alexandria es conserva un papir que revela una de les primeres bromes sexuals escrites i que diu el següent.
1: Declaren Apió i Epimes a Epafrodit, l'estimadíssim, que, si no m'ho permets sodomitzar-te, tu també ho passaràs bé. I que no t'apallissarem, si m'ho permets sodomitzar-te. Que continuïs bé. Que continuïs bé.
0: I és que des de sempre mos han agradat les bromes sexuals, no ens enganyarem. Una altra cosa curiosa la trobem a les vitrines del Museu Britànic de Londres. Allà, inscrit en una tablilla d'argila, amb una escriptura antiga que s'anomena cuneiforme, que és un dels sistemes d'escriptura més antics de la humanitat, trobem una carta de queixa enviada per un home furiós anomenat Nanni i que està dirigida a un comerciant de coure de Babilònia anomenat Eanasir. I al igual que les bromes sexuals, a nosaltres ja fa estona que mos agrada queixar-nos.
1: Quan vas venir, me vas dir: li donaré a en Jimmy 6 lingots de coure de bona qualitat. I vas partir sense fer allò que havies promès. Vas posar lingots que no eren de bona qualitat davant dels meus missatgers. Com és que me tractes amb menyspreu? Vaig enviar missatgers perquè recullin sa bossa amb els meus doblers, que havia disposat amb vostè, però m'han tractat amb menyspreu, en enviar-me'ls amb ses mans buides diverses vegades a través del territori enemic. Hi ha qualcú entre els mercaders que comerciïn amb Telmund que m'hagin tractat així? Tu ets l'únic que tracta el meu missatger amb menyspreu. M'has retingut els doblers en territori enemic. Ara depèn de tu tornar-los en la seva totalitat. Tingui en compte que a partir d'ara no acceptaré cap coure seu que no sigui de bona qualitat. Seleccionaré personalment els lingots en el meu pati i exerciré contra tu el meu dret de rebuig perquè m'has tractat amb menyspreu.
0: I vosaltres? Encara escriu cartes? A qui va ser la darrera persona que li vau escriure? I els més joves, n'heu escrit mai alguna? Postdata. Això és Epistolari Express a Radio Far. S'acomiaden n'Andreu Llamburu i en Xec Pons.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Estimades, en el capítol anterior vam poder estar conversant sobre memòria, sobre literatura de jo, sobre diaris i sobre un munt de temes que mos interessen i mos apassionen moltíssim. Vam estar amb en Marc Moll, ell és filòleg i ara mateix és professor de secundària i li apassiona aquest tema, absolutament. I avui seguim amb ell xerrant d'Una dona, un preciós llibre d'Annie Ernaux. Com estem, Marc? Bon dia.
1: Bon dia, estimades.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia i alegria. Anem a fer un altre programa d'aquest cap de fibló. I com sempre, en persones d'extra, extra qualitat. I avui tenim un músic, no sé si tenim de dir músic, o que va intentar ser músic, és igual, però que va fer coses punks guapes a Silla de Menorca.
1: Us vam avorrir un estiu i vam muntar això.
0: Anem a saludar en García. T'he dit que digui García?
2: Sí, García.
0: En García, que vivia a Ferreries, ara...
1: Si dius Javi, no sabrà ningú en qui estàs entrevistant. Si dius García, tal vegada és la generació del 80, encara se'n recorda qualcú.
0: Bueno, en García és un jove de Ferreries, ara viu per Mo. Fa molts anys que ens coneixem, era manco som de la mateixa quinta, desgrupat de Ferreries de Susina, quina quinta, val. I bueno, abans de xerrar de música, anem a xerrar un poc dels inicis de la música. Com t'inicies tu amb escoltant música punk?
1: Pues mira, jo me vaig trobar una cinta de la Polla Records en una paperera de on hi havia l'antiga estació de busos de Ferreries. Un que després ja tenia 12 o 13 anys, però jo anava amb penya que escoltava els mics aquests de Maquinorra que fotien assistir, bé, Maquinorra, li deien Maquinorra, però no sap ni el que era jo. I un dia me vaig trobar una cinta que hi havia per una cara Los Inhumanos i per una altra cara la Polla Records. I et salve de la Polla Records.
3: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.

Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Es Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Vull saber...

Les properes cançons de Ràdio Far estan dedicades als més petits de casa. Pares, mares, avis, àvies, infants, a cantar!

rei va morir, sabeu què? Li feren a ell. I aquesta cançó ja s'ha acabada. Qui la trobi fada, qui posi un poc de sal i la trobarà salada. Miau.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Com s'enfila la vida, de Cap on Nam, del disc L'illa d'Utopia, 2004.

Només el temps posa les coses al seu lloc. Només el temps dona o treu raons. Un dia qualsevol et mires a un

vista tot i reconeixen fredament les marques que han deixat, les derrotes i la por.

Només el vent esborrarà les restes del combat. Només el vent traurà la pols.

0: relat perdut i sense rumb que reben sud. Rendit a la nostàlgia dels records, a l'enemic que és un mateix i a la certesa de la mort. Com en un mal son, la veritat es dol en el present i en el passat i en el final del joc. Només el temps, només el vent.
1: Digue-meu com si fos un moix, que com més que encara vaig coix, si he deixat d'anar sempre gat. Digue-meu perquè som de l'or, que el que feim quan tenim

0: Jo per tu, tu per jo, i és que ara va de bo.
1: A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

0: Estimats amics i amigues, benvinguts. Aquest programa de Sagramola el dedicarem a la música religiosa. Ho farem, però, intentant fugir dels estàndards religiosos i cercant curiositats i rareses per aprendre i conèixer coses noves. Un tema, la música religiosa, que té molt de camp per córrer i que hem tractat poc. Avui us preparam per aquest estrany viatge a la recerca de músiques menorquines amarades d'esperit religiós.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: estem amb en Colau Gomila, Nico Gomila, no sé com t'agrada, jo t'he dit Colau de tota la vida.
1: Sí, sí, jo Colau està bé.
0: Colau està bé, eh?
1: Sí, sí, també... Colau per els amics.
0: Vale, vale. És un poc com el José, que no saps què vas dir jo, o José Sucreria, o Joe Mino, què passa? Bueno, bé, tots tenim 25 noms. Res, benvingut a Maquetes, en el podcast de música guapa de Radio Far. Res, això és una petició que m'has fet tu damunt l'escenari de la sala multifuncional i aquí estem uns quants mesos després, he tingut un pot de lío, però al final ho hem aconseguit fer. Vau estar en el nostre concert d'aniversari, que era el març, no? Algo així? Que,
1: sí, algo així. Sí, a Mercadal.
0: Aquí, a la sala, aquí al costat, on estem gravant això. I res, però, jo volia xerrar un poc de la teva carrera com a músic, que tu antes de que grup estés molta mili, com diu aquell. I m'agradaria saber com comences tu, com quin és el teu primer instrument? Jo crec que és el saxo o com
1: no,
0: dius?
1: No, la guitarra.
0: La guitarra.
1: Mal sonada, però la guitarra.
0: Quant d'anys tenies quan vas començar a tocar
1: ça? Pues molt pocs, perquè jo ja tenia inquietuds d'aquests artístiques. Bueno, millor dit, m'agradava que me mirassin. I sempre pos bastant... no bastant... m'agrada pensar que és quan vaig començar, quan era molt, molt petit. Vull dir, tenia la guitarra, que era més grossa que jo, quasi. Vull dir, sonava ja en la tuna aquella que hi havia amb Perico del bar.
0: Ostres! Sí. Què és això? No sé, que m'està xerrat.
1: Sí, sí, jo de cert, de fa, que jo devia tenir 6 anys...
0: Ja.
1: O 7, hi ha fotos i tal, que la guitarra és més grossa que jo. I en el portalet de Can Nostre, era les primeres meves actuacions, va ser en el portalet de la terrasseta de baix, que era, jo que sé, que m'agradava, que sonava al carrer i això, i quedava per allà i això. A vegades passaven anglesos i demanava money, money. Ja començava.
0: Ja partíem, ja es tenim professionalitzat antes de...
1: I la primera actuació la vaig fer amb el meu germà, que jo tenia 7 anys, i vam venir a fer... Ell sonava l'acordeon, i jo tenia 7 anys, i vam venir aquí a Mercadal a un festival d'un festival de... No sé exactament de què era, supos que era per recaudar doblers de no sé quina institució, no sé qui és, però van anar aquí a Mercadal a sonar, i me'n record que era com una cosa que me vaig haver d'atrevir. No va ser fàcil la primera, però bueno, la vaig fer.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la 6a temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com. Les dones estujades, amb les bolses carregades i en xor
3: passejaven tu cor. Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes, de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal des Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Volia saber...

0: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.
1: My darling, jo no em puc dur més d'internet. Necessito tocar-te, sentir-te, olorar-te. Jo no aguantaré fins l'estiu que ve, eh? Ja venc, ara venc. Fem un forat que venc cap a casa teva. Estarem very good.

Marineres, mariners, avui tornem a arribar a port. Posem fi en aquesta tercera edició de La Mà de Contes i jo no puc ser més feliç de seguir compartint històries amb vosaltres, aquí a Ràdio Far Menorca.

Acomiadar-se és quelcom sempre molt estrany, on es mesclen sensacions, emocions de tot tipus. Pens, per exemple, en els comiats a l'aeroport, on animorats es separen fent-se petons, com si aquests es poguessin acumular per després de dosificar-los mentre estan separats. O famílies que envien els més joves a estudiar, amb orgull, nervis, pors. Pens també en comiats a les portes de les cases. Alguns, ei, ens veiem demà. I d'altres, que no sabíem que seria l'últim comiat. Comiats amb llàgrimes, amb riures, amb abraçades i petons. Comiats que ens fan sentir millor. Comiats necessaris. Comiats que comencen un compte enrere per tornar-nos a trobar. En aquest cas, arribar aquí personalment em fa molt feliç. I en part m'omple d'orgull. Per una banda, cap a mi, no us enganyaré. Perquè aquest viatge he anat aprenent molt de com compartir idees i contes a través de la ràdio. Però també me sent molt orgullosa per tots aquells que formem part de Ràdio Far. Ja sigui des de la producció o creació dels podcasts, els que tenen idees, els que cerquen subvencions, els que fan tot això possible, com de tots aquells que pareu l'orella i trobeu una estona per escoltar-nos. Som uns cracs! I ens seguirem trobant sempre aquí, a Sa Cultura, a Sa Ràdio. I per què no? Potser també en els bars i al carrer. Com tot travessa, com tot conta, com tot viatja, quan arribem al final sempre tenim ganes de més. I aquest mai serà un comiat definitiu. Ara cal treure els mapes i tornar a pensar cap a on anirem la pròxima vegada. Esperar que els vents tornin a ser favorables per tornar a travessar aquesta mà de contes. Ja sabeu que sempre xerra la màgia dels contes. Però, i què en penseu de la ràdio? No us sembla també una cosa increïble? Que puguem fer arribar a ca vostra la meva veu, per exemple. Que puguem estar geogràficament molt enfora o potser estar molt més a prop del que ens pensem. Per jo, la ràdio és una forma tan íntima d'entrar al vostre món, a les vostres cases, en el cotxe. Potser ara esteu acompanyats i m'escolteu, però potser esteu sols, soles. I potser és una soledat triada. Però què passa i si no? I si no és una soledat triada? De sobte, encens la ràdio i una veu t'interpel·la, et xerra, t'explica coses que ja sabies o que no, o potser coses que no recordaves. Potser comparteixen una cançó, o et xerra d'un llibre, o t'explica coses dels comerços locals. Potser fan entrevistes, o simplement en narren un conte. I durant una estoneta et sents menys sol, menys sola. Et sents acompanyat, compartint sa taula, al sofà, amb algú, amb una veu. I descobreixes que tu també ets important, que sense tu això no tindria cap sentit, que sense tu que escoltes jo no tindria qui explicar-li coses, amb qui compartir contes. I així, entre tu i jo, fem el món. Un món on som moltíssims. I tot i així, hi ha persones que es troben completament soles. I això us he de dir que a mi m'impressiona. Perquè jo no seria qui sóc sense el meu entorn, sense les persones que m'estimen, de les que he après, les que he admirat, les que admiro actualment, les que em cuiden i m'acompanyen quan m'equivoc, aquelles que em donen la mà quan caic, que m'obren espais i em deixen compartir la meva veu, el meu art, el meu sentir, aquelles persones que em donen oportunitats. I en part sento que és aquesta la base humana, la de fer manada, la de fer tribu, la de sentir-nos connectats. I potser un dels tants motius pel que narro contes és per no sentir-me mai sola, per poder compartir

0: Un relat que també li toqui el cor a qualcú que ho pugui necessitar. Perquè, com sempre dic, el conte és i serà un lloc on trobar-nos. Gràcies. Gràcies per aquests 30 capítols, per seguir la travessa, per no deixar-me mai sola. Mariners, marineres, això és un fins aviat. Que els vents sempre siguin favorables i que els contes ja siguin narrats en persona, per telèfon, per WhatsApp, per internet, a cau d'Urea o per sa ràdio, sempre ens facin sentir que tot anirà bé. Que sempre ens facin sentir que no estem sols, soles. Ara sí, desconnecteu un cop més la realitat. Obriu el cor i ses urees, que aquest conte ja és aquí. Vet aquí que a la biblioteca hi va arribar un llibre nou de trinca. Era verd i duia una cinta groga que feia de punt. A la coberta s'hi veia una al·lota sota un bolet en un bosc. El van col·locar a la part més visible de sa biblioteca, on sempre posaven els llibres més nous. Sa biblioteca estava sempre animada, plena de fiets i fietes que cercaven llibres sobre qualsevol cosa inimaginable. I sovint, qualque criatura s'enduia aquell llibre de color verd molsa que xerrava d'una al·lota en un bosc. Quan el retornaven, el col·locaven un altre cop al prestatge on vivien els llibres més nous. I hi havia una llista molt llarga de fiets i fietes que esperaven aquell llibre, de manera que poques vegades dormia a la biblioteca. Tal com sol passar a les biblioteques, al cap d'un temps, el llibre fou traslladat a la secció infantil, al costat d'altres llibres molt bonics, però que ja no eren tan nous. Igualment, solien endur-se'l sovint, així que el llibre seguia sentint-se ben feliç. I van passar els anys i els anys i els anys, i ja només, molt de tant en tant, qualque fiet o fieta se l'enduia. La coberta s'havia descolorit i en una de ses pàgines el vestit de pedaços marró de cel·lota s'havia esquinçat. S'última pàgina estava completament arrencada. Van passar encara més i més i més i més anys i ja pràcticament mai ningú no agafava aquell llibre tronat del prestatge. Però encara, qualque vegada, algun infant el llegia i malgrat aquella aparença envellida, cel·lota, els bolet i la seva història seguien captivant. Però el llibre es va començar a sentir molt sol. Aleshores, una tarda terrible, qualque fiat o fieta somiadora va deixar aquell llibre completament oblidat en un racó i ni tan sols la bibliotecària se'n va adonar. En sol demà matí, una fieta es va seure a llegir just en aquell racó on dormia el pobre llibre. Va notar alguna cosa sota la pota del balancí, es va ajupir i el va replegar. Tot passant-ne les pàgines, va sospirar. «Papa!», va xiuxiuejar, i es va acostar a la secció dels contes. «És el llibre més bonic que he llegit mai. Que me'l puc endur que nostre?»
1: «Ai, no ho sé, Alicia. Sembla molt delicat i ja has agafat un munt de llibres per endur-te», va dir el pare.
0: Però una Alicia va deixar estar tres llibres nous que duia i així es va poder endur el llibre solitari cap a casa seva, amb la promesa de tractar-lo amb molta cura. Quan el llibre va veure l'habitació de l'Alicia i el prestatge on dormiria al costat de tants llibres coneguts de la biblioteca i d'altres nous que no coneixia, es va posar molt i molt content. Cada vespre, durant 6 dies seguits, el pare d'en Alicia li va llegir el llibre a l'hora d'anar al llit. I després, quan li apagaven el llum, se'l tornava a llegir ella sola a la claror de la lluna. Quan arribava a sa darrera pàgina, aquella que estava arrencada, sempre s'imaginava un final feliç, amb unes fades que dansaven en cel·lot al voltant del bolet. Dormia amb el llibre verd sota el coixí per poder somiar amb ell. Cada matí, quan anava a escola, n'Alicia posava molt de compte el llibre a la cartera. Un dia, fins i tot, va tenir l'oportunitat d'ensenyar-lo i de xerrar del llibre a classe. «És de la biblioteca. És un llibre molt vell sobre una al·lota i la seva vida sota un bolet. El llibre mai no s'havia sentit tan estimat». La setmana següent es celebrava un esdeveniment especial a la biblioteca. Una princesa i un lleó van saludar en Alicia
1: i tots els infants quan van arribar i després els van dur a la sala dels contes on els van explicar una història meravellosa sobre una princesa i un lleó. Quan es va acabar, n'Alícia va agafar el conte sobre la princesa i el lleó per endur-se a la casa. Amb tantes emocions, va oblidar-se de renovar el préstec del vell llibre sobre aquella lota del bosc. Però just quan va arribar a casa seva, se'n van recordar. «Pare, m'he deixat el llibre a la biblioteca, que podem tornar per agafar-lo?» «Em sap greu, Alícia. La biblioteca ja ha tancat i jo he de treballar tota la setmana. Et prometo que t'hi tornaré a dur dissabte al matí. Estic convençut que el teu estimat llibre encara hi serà». El dissabte següent, n'Alícia va córrer cap a la secció infantil, però el llibre verd descolorit ja no hi era. La bibliotecària el va cercar per tot arreu, però tampoc no va ser capaç de trobar-lo. Resulta que una voluntària de la biblioteca molt treballadora l'havia recollit i, pensant que era per vendre, l'havia dut al soterrani, on el llibre et sentia tot sol i esperava pacientment que passés qualque cosa. N'Alícia va trobar molts altres llibres per endur-se a casa, però cap se li assemblava. Cada dissabte cercava aquell llibre, però mai no el trobava, i ella l'enyorava moltíssim. I el llibre solitari enyorava n'Alícia. Tot i que al soterrani els llibres estaven ben endreçats i protegits, però allà era molt fosc. I va passar el temps, i n'Alícia va oblidar-se del llibre. Mai no va deixar de trobar-lo meravellós, però en el seu cap va ser substituït per altres llibres, com un de molt commovedor sobre un cavallet de mar i la seva llar aquàtica, i un altre de misteriós sobre el gel, la neu i el vidre. Mentrestant, a la biblioteca, alguns voluntaris baixaven de tant en tant al soterrani per ocupar-se dels llibres o per dur-los a algun nou company. Aleshores, va arribar un dia que el llibre no oblidaria mai. Un matí es va trobar que el duien escales amunt i el deixaven a l'ombra d'un arbre. L'aire fresc li va semblar molt agradable. Durant tot el dia va passar gent que se'l mirava amb cara amable i molts fiets i moltes fietes l'agafaven i el fullejaven. Algunes persones es van endur d'altres llibres sota el braç. Llibres fantàstics sobre tota mena de coses meravelloses. Cap d'ells, però, era tan màgic com el llibre solitari. Ni tampoc cap no estava tan atrotinat i devia de ser per això que ningú se'l volia endur. Quan va començar a fosquejar, es va posar a ploure. Els voluntaris van donar-se pressa per recollir la parada. Si algú s'hagués mirat amb atenció la coberta del llibre solitari, s'hauria adonat que la lota sota el bolet havia començat a plorar. Al cap de poca estona, el llibre va sentir una veu familiar. «Sé que és aquí, ho sé. Li prometo que m'afanyaré», deia la veu a la bibliotecària. «D'acord, bonica, és que hem de replegar els llibres perquè no es mullin». I aleshores, el llibre tornava a ser a les mans d'Alícia. «Sí, sabia que et trobaria», va exclamar Alícia, acaronant la cinta groga esfilagarsada. «Alícia, confiava que vindries», va dir la bibliotecària. «El llibre t'ha estat esperant. Emporta-te'l, és un regal». «Saps? També era el meu llibre preferit quan era petita», va afegir la bibliotecària mirant-se la coberta del llibre. Altre cop a l'habitació d'Alícia, el llibre sentia feliç de trobar-se en el que seria la seva llar per sempre més. Amb molta cura, n'Alícia va arreglar el vestit esquinçat de la nena amb una mica de cinta adhesiva i va llegir la història en veu alta. Quan va arribar a la darrera pàgina, va dir: «No en sap gens de greu que falti aquesta pàgina. Ja sé el que diu». I van viure feliços i van menjar anissos. El llibre que se sentia sol, de Kate Bernheimer.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Mira els espocims. Els colors que fan quan les llàgrimes m'omplen els ulls. Se saliva

Benvingudes i benvinguts a Residents, el podcast on entrevistam a creadors en residència a sa casa d'artistes. Avui entrevistam a Gary Arambarri, artista seleccionat a través de sa convocatòria Espai Temps Deslocalitzacions, un projecte d'experimentar amb l'art i esfar cultural.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Després de milers d'anys, podria ser que els guerrers hagin perdut atractiu i que l'èxit social es basi en altres paradigmes. Aquest estiu hi ha claus per atreure mirades.
2: Època de muda. Capítol 5. Persones atractives.

0: La història humana està plagada d'episodis d'ingents quantitats de morts deguts a les guerres. Sabem que les grans batalles sempre estan esperonades per governs amb ganes de conquesta, de recursos o de control de llocs estratègics. Però l'atenció cal posar-la en la resposta social, que històricament ha estat, ara també, condicionada per missatges basats en la suposada culturització dels conquerits, la consecució de llibertats dels pobles oprimits o l'entrega de la fe verdadera. Pels motius que siguin, sembla evident, per la repetició constant, que la gent no veia els conqueridors com els abusadors que eren, com els que aprofitaven la seva major capacitat física, armamentística o logística per atropellar de males maneres algun poble vasí. Entosta la condemna social que avui es pot sentir amb certa facilitat, durant milers d'anys es va promocionar la figura, el paradigma del guerrer. Els guerrers eren l'orgull del poble, els més valents, els més coratjosos, els més atractius. Sovint acabaven reconeguts amb títols nobiliaris, amb noms de carrers, amb declaracions de fills il·lustres, amb llibres i amb pel·lícules.
1: Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad!
0: Segurament que aquesta era la manera de sobreviure en un món en constant competició, on matar un ésser humà només era qüestió de justificar-ho amb prou manyes. Aquesta manera d'interpretar la realitat es va suavitzar després del fracàs de dues guerres mundials consecutives. La Declaració dels Drets Humans és un enorme pas històric institucional, però més gran és segurament el canvi de percepció social, que ja no accepta tan fàcilment el discurs de l'èpica guerrera, encara que alguns governs mantenen la seva hipocresia quan es tracta de justificar intervencions militars a zones amb recursos energètics o d'altra índole important. S'ha donat, per tant, un canvi històric a favor de l'espècie humana. Hi ha actuacions que ja no troben l'aprovació de la societat perquè s'identifiquen senzillament com a abusos. La majoria de les guerres ja es veuen com una extralimitació injustificada quan no com un bandidatge directe. Idò, ara hi ha experts que diuen que estem a la transició de deixar de justificar també els mercenaris que abusen dels recursos naturals. El grau d'alarmes ambientals, en aigua, en energia, en explotació del mar, en residus descontrolats, és de tal nivell que s'està observant una evolució accelerada de la sensibilitat social. I això fa canviar referents i valors.
2: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Checkpoint.

0: Era, som i serem menorquí.
1: Tot seguit, una cançó de Delen, del seu primer disc, Sa roba estesa, de 2008.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitges fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Es menorquí és un dialecte d'escatalà que no fa falta que el parlis, que també el pots xerrar, i el que pots fer és sortir de sa caixa mental i ampliar sa visió que tens, xo, que sempre pot canviar, com et simple viure o créixer, entendre que...

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Bogar a la mar és aplicar el principi de la palanca per fer moure una embarcació. Un sistema dels més antics, que practiquen pobles de tot el món. La boga era el motor d'antany, especialment quan el vent no bufava i les veles anaven tristes. Tenir braços potents a bord era una garantia de poder-se imposar a les incerteses del mar.
2: Època de muda. Capítol 10. Bogant, bogant.

0: Bugans se suposa que van arribar els primers pobladors a Menorca, amb les seves famílies i els seus animals domèstics. Probablement navegaven relativament propers a la costa i feien els trajectes llargs en dia de bonança, sempre tenint a la vista el nou litoral que es volia assolir. Bugant es feien també les guerres marines pretèrites, en aquest cas coordinant molts de remers per poder travessar grans distàncies i moure's amb rapidesa quan la tàctica del combat ho requeria. Molta gent era esclavitzada o condemnada a les galeres, a remar fins la resta dels seus dies. Una de les claus perquè l'esforç de les mans traslladi amb eficàcia l'energia en forma de desplaçament de la nau rau en que els remers vagin al mateix ritme. Després de l'empenta sobre la superfície de l'aigua, el rem s'ha d'alçar per permetre que l'embarcació rellisqui lliurement, per després tornar-hi tots junts. Però si hi ha rems que entren a l'aigua quan no toca, la barca es frena i l'esforç fet no s'aprofita. A això se li diu popularment enredar la boga, una expressió que també s'empra de manera col·loquial quan qualcú frena les coses mentre es fa el despistat. A Menorca disposam de 24 anys d'estudis que analitzen amb tot detall la freqüentació de platges, de manera que sabem quines són les que pateixen un excés de pressió humana. I d'ara el govern balear ha dit que vol fer els seus propis estudis abans de prendre cap decisió i que posaran càmeres per fer recomptes i després decidir. Enredar la boga. També el govern ha iniciat un procés que s'alimenta bàsicament de propaganda contractada com a publicitat als mitjans de comunicació, que pretén convocar tots els actors polítics, econòmics i socials de les illes per decidir què s'ha de fer davant dels efectes secundaris indesitjats d'aquesta aposta total per al turisme. Però no es prendrà cap decisió fins a haver recopilat informació que fa dècades que ofereixen els instituts oficials d'estadística. Enredar la boga. Més a prop, el Consell Insular tenen un estudi pagat amb diners públics que diu que a Menorca tenim un 30% d'accés de vehicles al juliol i l'agost. El Consell ha dit que encarregarà un altre estudi sobre el mateix tema. No el tindran fet fins poc abans de l'estiu pròxim, amb la qual cosa no tindran temps de decidir cap mesura concreta. Enredar la boga. I, mentrestant, s'ha aprovat, per via d'urgència, un decret llei que permet fer més aparcaments a les platges, que permet construir de nou a zones d'alt risc, que eximeix grans projectes de la tramitació prèvia d'impacte ambiental, que facilitarà de nou la competència deslleial entre activitats econòmiques. Quan l'estament públic juga a aquest joc, cal que la gent s'organitzi, que es fixin els rems als escàlums i que ens disposem a bogar a bon ritme i sense enredar més.
1: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Checkpoint.

Per tu tan sols, per tu, hermosa nina, d'amor ardent el meu cor sent un goi diví. Que és gran l'estimació que m'indomina, ja ho comprendràs quan estaràs sola amb mi. Ai, sí!

0: I benvingudes en el programa que fa 6 i que tanca aquesta temporada de Simposi, en què hem sigut opinòlogues de temes variats, tots ben interessants, amb 6 ties molt xules. I hem fet la volta al món amb literatura d'aquí i d'allà. Avui, per acabar, tocava tornar a casa. Ja podeu saber on aquest convit, perquè avui conversarem sobre la literatura de ca nostra, Menorca. Quina es veu té la literatura menorquina? Quins temes explora? Allò que es presenta com a local pot emocionar arreu? Quin encaix té la defensa de les nostres variants i la projecció de la nostra literatura arreu dels territoris de parla catalana? Quin paper juguen en tot això editorials i llibreries? I com és intentar editar tant en fora del centre? En definitiva, avui ens centrarem en la creació literària menorquina.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: Escopir cap al cel no ha estat mai una estratègia gaire exitosa. Qui ho faci té molts nombres de descobrir que la llei de la gravetat no és una teoria conspiranoica, sinó un fet incontestable, que pot provocar fàcilment que l'escopinada retorni al rostre del que pretenia desfer-se de la mucositat en qüestió. I és que hi ha accions que regressen amb efectes que potser no esperam.
1: Època de muda. Capítol 49. Creixements boomerang i moratòria turística.
0: Conten que quan els europeus van conquerir Austràlia hi van voler portar conills que no existien en aquella gran illa continent. Sense gaires enemics naturals, els conills van disparar la seva població en pocs anys i van començar a liquidar la vegetació, de manera que la terra quedava nua i sotmesa a l'erosió que s'emportava la capa de sòl fèrtil. Veient el desastre que s'estava generant, els europeus van tornar a decidir per la brava. Com ho fan les autoritats acabades d'elegir per majoria absoluta, o com ho fan alguns tècnics que es consideren per damunt de les misèries mundanals. I van acordar portar guineus a Austràlia perquè controlessin la desenfrenada població de conills.
2: Temporada de cacería de conejos.
0: Però les guineus, que per qualque cosa tenen fama de ser un animal llest, van descobrir que en aquelles terres hi havia un munt de fauna autòctona molt més fàcil de capturar que no els fugisses conills. De manera que a la important agressió sobre la flora feta pels rosegadors importats s'hi va afegir una preocupant pressió carnívora sobre animals únics al planeta.
3: Los zorros siempre quieren retar el peligro, cazar y vencer depredadores.
4: Y eso es en lo que destaco.
5: Creo que después de todo solo soy...
6: Lo sé. Un animal salvaje.
0: A Menorca s'han fet un munt d'intervencions per augmentar l'oferta d'amarraments nàutics a les darreres dècades. El port antic de Ciutadella, alliberat de l'entrada del vaixell de passatgers que ara van a Somblanc, s'ha convertit en port nàutic. Maó ha anat incrementant molt també el seu nombre d'amarratges, a la Colàrsega, a la vorera nord, al litoral d'Es Castell o als peus de la ciutat. Que la molí es va omplir de pantalans. Es va dragar la primera part del torrent de Cala Galdana. S'ha omplert de boies la costa de Sant Lluís. Fornells ha crescut. Però sempre hi ha residents que no tenen amarrament. Potser encara no se n'han fet prou? No, és que la demanda és infinita perquè transcendeix Menorca de molt. I quan la demanda és molt alta, mai hi ha prou oferta. Els preus pugen i molts residents no ho poden pagar. Igual que amb els conills, se sol relacionar amb Austràlia aquell pal doblegat que té la facultat de tornar cap a qui l'ha llançat a l'aire. A Menorca estem patint un efecte boomerang amb diferents plantejaments que s'argumenten amb uns objectius però que generen uns resultats ben diferents. És el que passa amb les cases, que ja no es pot arribar ni als imports de compra ni als preus dels lloguers. Entre el públic que queda fora hi ha molta gent menorquina que no pot fer la seva vida d'adult. Algunes veus diuen que això se solucionarà si es poden fer més cases. Però ja sabem que això no és cert, perquè a d'altres territoris on es va poder construir sense problemes també pateixen preus desorbitants. Poder abordar aquestes coses requereix generalment d'una doble estratègia. Diferenciar els residents i cercar maneres per frenar la demanda visitant. A la nàutica, quelcom semblant es va fer en les dues experiències del Pla Insular de Costa en 2009 i 2010, quan es va ordenar Esgrau i Canotells. Un plantejament que va permetre ordenar un desgavell i garantir que els amarraments fossin per als residents. Però això no ha tingut continuïtat a d'altres llocs. En el problema de l'habitatge, és clau evitar que les cases siguin pisos turístics i que els estrangers de gran poder adquisitiu puguin comprar i vendre amb objectius purament especulatius. Que s'acabi, acabi l'especulació. Enmig d'aquest panorama on tot queda saturat, on la gent no hi cap a la platja, on els vehicles aparquen per les voreres de camins i carreteres, on els pous municipals no bombegen prou aigua, on la central elèctrica ha de tornar a usar els vells motors dièsel, el govern de Balears proposa com a decisió estratègica i urgent eliminar la moratòria turística. Per tant, més possibilitats d'afegir encara noves places turístiques, o sigui, més gent i més massificació. Més territoris que caldrà trinxar. Més aigua, més energia, més fems. A Menorca creix de manera transversal la ciutadania enamorada d'aquesta illa que vol planificació i límits. Perquè la llibertat d'escopir cap al cel no serveix de res.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: Bon dia a tothom i benvinguts una edició més ja en aquest sisè capítol a Relats, el nostre programa de referència i especial en què analitzam diferents cançons del món de la música d'arrel a Menorca. A vegades fem alguna incursió fora, però essencialment escoltam amb escolta, amb estima, amb coneixement totes aquelles cançons que mos fan, que ens identifiquen i que tant mos agraden. Com bé sabeu, cada capítol el faim acompanyat d'alguna persona que té alguna cosa a dir i sempre depenent del tema que tractam. I avui seguim, després del nostre anterior capítol que vam fer amb Nanna Ferrer, repassant trajectòries interessantíssimes d'artistes que veuen de la música d'arrel per conformar el seu propi univers. Avui mos trobam amb una peça que a Menorca és angular quan parlam del tractament de la música d'arrel i de com us hi atracam. Tenim amb nosaltres Nanabel Villalonga.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Bé, com dèiem, si altres vegades hem optat per un fil més temàtic, des de l'anterior capítol mos hem endinsat dins veus específiques que des de l'experiència han begut i s'han deixat influir de ple per la música d'arrel, per la seva pròpia creativitat artística. Anabel, què t'aporta la música d'arrel i com ho connectes amb la teva pròpia creació?
1: La música d'arrel jo m'ho porta tot perquè és on m'he criat. Jo vaig néixer dins una família, igual que tu.
0: Avui explicarem als oients que pot semblar un poc de trampa. Potser ho és, però avui compartim llinatge i més cosa, i sang, amb la convidada, en Anabel Villalonga i en Joan, que són jo, som germans. I vam compartir moltes coses, també és món aquest de l'amor cap a la música folk, i d'aquí neix també aquest Exacte. Capítol especial.
1: Sí, clar, mos ve un poc d'allà mateix, perquè com ja heu sentit, en Joan és un erudit de la música folk. Nosaltres mos criem dins una família on sempre s'ha cantat, on sempre hem sentit aquestes cançons, on sempre s'han fet vegues, on sempre, de fet, tots dos, mon pare, tant el papà com la mamà, formaven part del grup folklòric de Mo i també de moltes altres històries.
0: Tu anaves a tocar amb ells.
1: Jo anava a tocar amb ells, sí, tot l'estiu, amb el Rebost, quan era petita, que després van fer aquest grup. I clar, per això és inevitable que tota la música que faig, que després he estudiat molt de tipus de música, que tota la música que creï begui d'aquesta música tradicional, perquè ets aquí, sempre he fet i he begut. O sigui, no m'imagino la música sense tot això, perquè és el que he mamat de petita. I clar, tot i que sí que hagi estudiat guitarra clàssica, guitarra moderna, he estudiat direcció de gospel, he fet moltes altres històries, sí que tot sempre m'aveu d'allà mateix, que és el que he mamat.
0: Molt bé. I aquí també tenim un punt de connexió en comú, tal com dèiem, més enllà de sa sang, i també en l'anterior entrevista, quan xerràvem amb Nanna Ferrer, que és també un altre peça angular dins el món de sa música folk a Menorca, que és Subaida.
1: Sí, Subaida dins es... Sí, és una, com dius, una peça angular dins es... dins la darrera dècada, no? Bueno, dècada no. Ja no.
0: No.
1: Volia dir, clar, és que mos agafa ja finals de segle, principis del 21.
0: Subaida va néixer el 98.
1: 98, sí, sí. Mos agafa dins el canvi de segle i és un grup de joves, que ara ja no ho som tant, però en aquell moment eren molt joves quan van començar, que li donam una volta a la música tradicional i ho exportam cap a fora, que jo crec que aquest va ser el punt més important perquè evidentment ja hi havia molta gent que havia treballat la música menorquina, però nosaltres tenim l'oportunitat, per l'època que agafam i per la joventut que tenim i les ganes, de poder exportar aquesta música menorquina fora. De fet, vam ser a moltes bandes, no? Vam estar a Mallorca, Eivissa, Formentera, evidentment, Catalunya 50.000 vegades, però vam ser a València, vam ser per tota la península ibèrica, vam guanyar concursos de Ràdio 3, de música de joves, vam fer gires per Itàlia, per Alemanya, a Mèxic i tot vam ser.
0: A Mèxic vam arribar.
1: Vull dir que poder dur la música menorquina fora és una manera de demostrar que mos estimem lo nostre, no?
0: Quan van començar en tota aquesta història de Subaida, Aquí apareix un nom que és essencial i del qual nosaltres vam aprendre moltíssim. Crec que és una persona a qui se li ha retut relativament poc homenatge en sa grandesa que representa, que era en Nicolau Espinosa.
1: Nicolau Espinosa, sí.
0: Nicolau Espinosa sí que ha aparegut en aquesta ràdio, Ràdio Far, perquè un estava amb altres grups abans de Subaida, però sa seva estima cap a sa música tradicional el va fer evolucionar la seva escolta de músiques també en aquells moments que es feien cap a la recerca, no? que podia fer la seva empenta creativa, que un monstre musical que va iniciar tot això, que es va conjuntar amb l'empenta d'en Miquel Mariano, que també tenia molta responsabilitat amb l'esdevenir de Subaida, i també amb un altre personatge interessant que era Moisès Pelegrí, que hi va portar tota la seva visió des d'un punt de vista rítmic, i a tot aquest engranatge mos hi van anar afegint la resta. Nanabel va ser, anava a dir les darreres incorporacions, però no és cert, però de les darreres incorporacions des primer Subaida.
1: Jo vaig començar en el segon concert, que el primer era com una prova, no? Que vau fer a Sant Nicolau, bueno, una prova. Havien demanat un concert i tal, i van dir, ostres, d'aquí hem de fer un grup. I en el segon concert, que va ser com el primer de Subaida oficial, que va ser Sala Augusta, imagina, fa anys.
0: Ja hi
1: eres. El 98 ja hi era, jo tenia 14 anyets.
0: Van 14 anys.
1: Era molt petitona.
0: Molt bé. I de fet, clar, la teva primera presència Subaida va implicar que t'anessis empapant a poc a poc, anessis aportant la teva visió com a músic que t'havies lligat amb el món folclòric, no? I et vas anar veurant, no? d'aquesta altra visió, que era un poc més mediterrani, molt més oberta, més en capacitat d'incorporar coses.
1: I més creativa, no? Perquè clar, jo el que havia estat sonant fins aquell moment era com música molt folclòrica que et sonava així, no? I això d'aquests acords, i això es fa d'aquestes notes, i això es canta d'aquesta manera, sense manera d'obrir. I clar, Subaida sí que era una obertura nova dins el món del folk, no? Que no era tan encursetada, sinó, com dius, bevia d'altres maneres i de sa creació, també.
0: Llavors, a mesura que van anar passant els anys i sa discografia, et vas atrevir a fer sa teva pròpia aportació, eh? Hi ha alguna cançó de Subaida que és teva.
1: Sí, com de joveneta no tant, però en els darrers discos ja hi ha cançons meves.
0: I n'escoltarem una, i veurem un poc els teus inicis musicals, que després estaven revestits amb tot aquest cos de Subaida, i amb aquesta cançó que es diu Nàufrag.

0: Preciosa cançó, eh? Ara que la Gràcies. Recordàvem.
1: S'ha de dir que sa lletra és d'en Joan, eh? Que no ho he dit.
0: Sí, però... va, no ho he dit perquè no venim a xerrar d'això. Bé, aquesta cançó, evidentment, aquí he escoltat moltes cançons que, tot i que sigui de creació, tenen aquesta arrel, no? I aquí és evident que s'arrela aquesta del món mariner, del món de Sabanera, és superpresent, eh? I de qui s'inspira, es va?
1: Sí, bueno, clar, sa lletra també xerra d'un nàufrag, no? Que, bueno, de quan hi va haver tot el naufragi.
0: Aquesta cançó, també, per els oients que ens escolten, està basada en un naufragi que hi va haver ses puntes de... Bueno, ses costes de Punta Nati. De fet, aquest naufragi va fer que es construís es far, perquè no n'hi havia, Punta Nati, d'un creuer que es deia General Chansu, francès. Va morir... Hi havia, no sé, unes 300 persones que van morir. Només se'n va salvar una, que va arribar a sa costa i va aconseguir arribar a unes cases de lloc i a partir d'aquí, i això és la història real, i això du a parlar de sa cançó.
1: Sa cançó explica aquesta història i pensava que sent una cosa marinera havia de ser una manera. I clar, també com dèiem, que nosaltres veníem més del món del folclòric, no? Però també bevem molt de tot el món de ses habaneres, el papà era amic dels desparranderos, vull dir que havíem fet moltes de... anaven a escau, no? Vull dir que fent moltes coses de habaneres també.
0: Sempre n'havíem...
1: Sempre n'havíem cantat i també bevem d'aquesta tradició, no? Més nova.
0: Molt bé. La música tradicional segueix sent present, tot i que vas tenint altres formacions que tenen poca relació amb la música d'arrel, com el món del gospel, on també t'has dedicat, un grup que vas començar que es deia Jardins de Morbònia.
1: Era més de cantautor.
0: Era món de cantautor, però el món folk sempre ha estat latent. Llavors, inicies una aventura que es diu Cala Joia, basat en un duet, que a vegades creixia un poc, però essencialment era un duet, i també vas tenir oportunitat de ficar cuarada en el món de la música d'arrel.
1: Sí, és que jo crec que, com he dit abans, per això és inevitable ficar una mica de música d'arrel. Està clar que quan composes, depenent de lo que demana la cançó, vas ficant una mica de lo que saps, com he dit abans, no he estudiat clàssic, he estudiat modern, que entrava jazz, blues, tot això, però en els fons... quan composes sempre te surt el que ets tu, no? I dins meu ja el folk sempre hi és present. Per tant, sí que hi havia cançons que distaven una mica més, però vam treure tres treballs discogràfics, sempre hi ha temes que sonen bastant folks, perquè és que me sortia d'aquesta manera, no? Me sortia es fol per vena.
0: Sa vena aquesta, i aquesta, a més, té aquest estil que és més més real pura, que té un fandango de fons. I...
1: Sí, és un seu de fandango.
0: Un seu de fandango.
1: Toni Pastor diu, és un seu de fandango. Perquè és, sí que té l'estructura de fandango, però, bueno, comença amb unes panaderes, que això sí que està agafat també d'una altra música d'arrel de...
0: Des món ibèric,
1: de sa península, que ho feien quan feien pa, feien jocs en ses mans, no? De fet, agafa aquestes panaderes d'aquí, aquest ritme de panaderes, i ho acaba transformant com en un fandango, tot i que té una estructura més de cançó, perquè té estrofa i té tornada, però sí que té aquests sons de guitarra molt de fandango. Aquests tipus de cor quempre també té un lleut, que va posar Antoni Pastor, que són tot... Sona molt fandanguero.
0: Molt bé. Doncs escoltem aquesta cançó, Som menorquí.

0: era, som i serem menorquí.
1: Molt bé. I és arrel aquí, és de fons, eh? Aquesta lletra...
2: De fons i de damunt, eh, també.
1: De damunt. en aquesta menorquinitat latent, si es queia, en el seu moment li va posar sa lletra a l'altre company del duo, en José Belaires, també conegut després, posteriorment, com en Pep Gené, parlant de Menorca, no? Que significava ser menorquí. No?
2: Exacte.
1: I aquí hi anaven sí. Afegits. Conta-mos una anècdota que a vegades és contat parlant de...
2: Parlant
1: del món de la música folk. Es veu que un dia estaves amb gent vinculada en el món de en Crit Joanico.
2: Ah.
1: Es veu que sí.
2: Sí, vam anar a fer un concert... Ah, és aquesta, no?
1: Era aquesta.
2: Vam anar a fer un concert amb en Crit Joanico i a vegades, quan, segons quins projectes, si és una cosa més grossa, i solec anar a fer de corista. Mm-hmm. I havien de fer un concert per Sant Sebastià, a la plaça Major de Palma. Mm-hmm. Era un concert molt xulo. I abans d'en Crit Joanico hi havia un grup de By the Boat, de fet, mm-hmm. Música Nostra, que és mm-hmm. un dels grups de By the Boat de referència, no?, de totes les illes per tots nosaltres. I es van posar a sonar Música Nostra i tots els músics que venien de rock, clar, els músics d'en Crit Joanico venien de rock, es van posar en el camerino a beure cerveses, a esperar a que li toqués tocar, no?, com... I jo me'ls vaig mirar, vaig sentir la primera jota, me va entrar un no sé què per dintre, dic, lots, me'n vaig a ballar, que jo aquesta música me posa. I ja no me fa vergonya dir-ho. I res, es van tronxar de riure tots, dic, pues no me mireu així, que jo me poses folk. No? I a vegades tenim aquesta vergonya, no? Tot, mm-hmm. Sobretot jo quan era joveneta, que ja sonava en Subaida, no? En 14 anys, que mm-hmm. esperaven aquell tema que es posat en tenia 20. Clar, jo tot l'entorn que me movia, clar, jo escoltava folk i anava a sonar música d'aquesta i les meves amigues escoltaven Spice Girls i Backstreet Boys, mm-hmm. no? Clar, era un altre món, no?
1: Era un altre univers.
2: I fins i tot dins els músics, no?, també mm-hmm. de Menorca, i els conec a tots i són molt amics, però sempre hi ha que si sona rock o sona jazz és com a més guai, no? Mm-hmm. En canvi, si vens del món del folk, supos que perquè aquesta manera de que el folk sempre l'ha fet com més es poble, mm-hmm. és com a menys, no?, que tu només saps sonar quatre acords de folk. Mm. Però clar, si has estudiat i has pogut veure de tot això i pots aplicar tot el coneixement que tens de les altres músiques mm-hmm. i fes folk des d'una manera molt més professional, que és el que intentam, no? Ostres, agafa una altra dimensió. I en aquell moment va ser un moment, no fa molt, fa 3 o 4 mm-hmm. anys, de dir... No me fa por reconèixer davant d'un grup de músics que jo es folk me posa. Vull dir, ja ho dic públicament
1: folk,
2: per la ràdio.
1: En altres es folk m'ho posa, per això fem aquest.
2: Aquest tipus de música.
1: Aquest tipus de música. I tot aquest bagatge va ser suficient perquè arribés un encàrrec superimportant. Mm. De fet, aquí xerram d'un grup que en el nostre programa no és la primera vegada que surt, perquè també és una peça angular, ja que en xerram de peces angulars, l'època de la represa cultural d'un moment de foscor després de la dictadura, que és el que va representar Traginada, d'aire fresc, de l'anada, d'autoestima, de la recuperació de la música tradicional feta des de desacomplexament. I... quan va arribar el 2018-19, el Consell va decidir fer una
2: un
1: rememoració, un homenatge a Traginada en el 40è aniversari de la gravació del primer disc de Traginada. Llavors van tenir clar que havien de fer un homenatge i aquí es van posar en contacte també amb Nanabel. Nanabel va portar una gran feinada de producció per fer una tria de repertori per el concert de commemoració d'una de les grans, grans bandes, no?, del folk menorquí, que és Traginada.
2: Exacte, sí, bueno, aquesta feina la vam fer un poc conjunta, amb en Joan. No només la vaig fer jo, però sí, bueno, per jo va ser un gust que me demanessin aquesta feina, no?, perquè Traginada sempre havia estat un referent. A vegades ho han comentat, no?, Traginada va transgredir, va poder fer aquest folk des de... No, és un poc el que estem fent nosaltres ara, en el nostre moment, ells ho van fer en el seu moment, que era

0: transgredir no fes folk encorsetat, que s'havia sentit sempre dels grups folklòrics, sinó agafar aquestes cançons i donar-li sa volta. Clara sentint traginada i Mozart antic, però en aquell moment sonava molt modern, no? Es van atrevir a posar un teclat fins i tot, eh? I uns sons així com a més moderns i donar-li una altra volta en aquelles cançons.
1: I son antic, entre cometes, perquè la música ben feta sempre,
0: té vigència. Sempre està vigència. No, en el sentit del tipus d'arranjaments que eren molt vuitanteros, però clar, eren uns arranjaments vuitanteros de la música dels anys 80, no uns arranjaments folklòrics que sents una, de fa 200 anys, sinó de l'època que estaven. I per això el punt que van tenir és que van poder gravar, no? Si no hagués pogut gravar tota aquella música, no haguessin tingut l'empenta que van tenir, de cop la gent dins casa seva
1: escoltava,
0: podia sentir aquella música, no havia d'anar a la plaça a sentir-la, no? I els hi va donar aquest punt. I el que comentava, que per això va ser un gust, és poder donar forma en aquests arranjaments, que el que vaig fer va ser fer el mateix l'any 2019. Vaig pensar que si fèiem els arranjaments de Traginada tal qual, li llevaven importància de Traginada, que era actualitzar aquest folk en el moment que estàvem ara.
1: Tot i no perdre l'essència.
0: Tot i no perdre l'essència, no va ser molt, molt atrevit. Però tot i sí, copiar una mica, com dius, l'importància de les veus i el tipus de música que fem Traginada, donar-li encara una volteta de més 30 anys més en band, no?
1: Traginada feia coses com rumbes, fins i tot, més enllà dels fandangos que tenia.
0: I aquesta cançó, composició.
1: Aquesta cançó la van triar per fer una aportació específica. Escoltem la rumba menorquina.

0: Bueno, molta marxa, de bon dematí.
1: Sí, sí.
0: La rumba també permet floritures i llicències. Aquesta rumba, a més, junta moltes coses. Permet xerrar de glosa, perquè en els fons darrere aquesta rumba menorquina hi ha una glosa. Una rumba, sí senyor, sense cap filosofia, que ja ho va dir na Maria, que per això hi ha esglosadors.
1: Exacte.
0: Surt Mestre Vivó, que deia Mestre Vivó, si tremoles que tinc fred. La glosa sempre present no només en aquesta rumba menorquina, sinó també en el teu dia a dia.
1: En el meu dia a dia, sí. La glosa també m'agrada i també en faig molta. De totes maneres, clar, aquesta rumba expressament són gloses, no? Bé, de fet són quartetes, que la glosa menorquina normalment
0: exacte, mínim és de 6.
1: Però bueno, però clar, és curiós perquè la majoria de cançons tradicionals, siguin jotes, fandangos, romansos, estan fetes amb estructura de glosa. Mm-hmm. És a dir, és una estructura molt, molt típica dins tota la música menorquina, bé, menorquina, mallorquina i, de fet, amb molta península ibèrica. No? I xerram com de glosa, com d'algo a part, però en els fons ja està present, no? L'amo de Son Carabassa diu que sap molt de nadar i un dia el van trobar ofegat dins una bassa. Això de ser una glosa tal qual... Pura, que
0: a més, té l'esperit de la glosa,
1: s'acudit
0: de la glosa, la rima.
1: Tu pots dir qualsevol cosa, però no em quedaria aturada. Però penso que una glosa ha de ser improvisada.
0: Molt bé, sí, sí.
1: Ara l'he feta improvisada, però sí que la majoria de cançons empren la glosa. Per tant, la glosa està molt vinculada, no? A vegades diu... quins tallers has fet? Clar, jo no vaig fer tallers de glosa, jo vaig començar a acompanyar els glosadors en el mestre Malé, que el cel sia, i vaig aprendre a glosar d'escoltar-los. Però clar, jo sempre he dit, vaig aprendre a glosar d'escoltar-los, però jo la glosa, sense voler, l'havia mamada. Vull dir, jo la glosa sempre l'havia tingut de present, perquè les cançons que he fet sempre estan
0: tenen
1: fetes
0: glosa.
1: Amb l'estructura de glosa. Llavors ja tens septasil·làbic integrat, tens la rima integrada i tens el tipus de fer aquest tipus de música integrat ja, no? Amb aquesta picardia, amb aquest de so, ja, encara que no improvisis, ja la tens.
0: Molt bé. I seguint l'evolució, també anem a parar cap a un altre dels grans projectes, Anabel, que és Figues d'un altre paner. És un grup de música folk en actiu, encara, que més enllà del tractament musical també fa una feina de lectura de la tradició però des d'un punt de vista literari, lletrístic. Entenc que hi ha algunes coses de sa tradició que arriben amb molts de biaixos, per exemple, biaixos de gènere. Homes, dones, quin paper té sa dona a ses cançons menorquines? Se'n pot xerrar.
1: Podem xerrar, podríem fer un programa a part, perquè sa dona és aquí té sempre sortim malparades, Clar, són moltes cançons, des de cançons així en broma, no? Això que dèiem, de nou Son Carabassa, sempre són ses dones, ses qui acabam una mica rebent, o cançons com una barca és arribada carregada d'estisores per tassa llengua, ses dones xerradores, no? I dius, bueno, clar, ses dones millor que calladetes. D'aquestes en podrem trobar 50.000
0: bones ses dones. O sense anar més enfora, xerrant de sa terrible història d'Anna Catalina.
1: Sí, que se'n va... Sa plaça ja ballades, mo mare deixeu-m'hi anar, em va a sa plaça i son pare quan arriba i veu que no hi és, la mata, no?
0: La mata mig de sa plaça, mentre tothom se la mira. I sa culpa encara és de sa mare que li va deixar anar.
1: Sí, sí, vull dir que està ple de connotacions on ses dones han sortit malparades. I aquí era on Figues van trobar que li havien de donar una volteta en aquestes lletres i analitzar-les una mica. Però és que ja fins i tot es m'anàvem a cançons infantils, no?, que cantàvem a vegades. N'és petit la lluna, la pruna, vestida de dol, son pare li pega i sa mare no ho vol. Clar, vull dir, està pigant sa filla, no? I a més ho canten per dormir, qualsevol s'adorm amb aquestes històries.
0: Una cançó que a Menorca també s'havia emprat per dormir, s'havia emprat com a cançó de bressol, era un romans. Romansos també deixen entreveure un poc el paper aquest de ses dones dins ses històries. De fet, és curiós, la immensa majoria de romansos tenen nom de dona. El romans d'Anna Cecília, el romans d'Anna Roseta, el romans d'Anna Amèlia, no, Anna Melis,
1: la Catalina,
0: la dama d'Aragó,
1: Sí, de fet, sempre són ses dones, ses qui moren.
0: Sí. Ses dones acaben sent un poc protagonistes passives de sa història.
1: Sí, perquè no se'n xerra d'elles directament, se xerra de sa història que hi ha al voltant, però ses qui moren i ses qui acaben malament són ses dones. Per exemple, aquell, el comte i la pastora, aquest és de Mallorca, eh? Aquest és tremendo. Hi ha un comte que s'enamora d'una pastora, li diu que està enamorada d'un jove, ell va matant el jove i al final la viola ella, vull dir...
0: Molt interessant, molt...
1: molt educatiu.
0: Molt educatiu.
1: Però és sí, són les dones les qui al final acaben perdent.
0: I hi ha un romanç, que tu reprenent el fil, que sabem que es cantava com a cançó de bressol, que era Don Francisco, però resulta que és un romanç que és molt extens, que no només existeix a Menorca, tot i que en versions diferents també la trobàvem a Mallorca, i la mateixa història, que ve a ser la història d'un adulteri, que es fa a altres bandes. I això permetia xerrar de tot aquest tema. Estem xerrant de romans de Don Francisco, per contextualitzar, Don Francisco era... Bueno, en aquest cas, Don Francisco és esbanyut, perquè mos entenguem.
1: És qui... o creu que és esbanyut, sí,
0: que a vegades... Esbanyut, no ho sabem mai. En tot cas, sabia que sa dona es trobava en Don Francisco. No, mos estem equivocant. No. Don Francisco,
1: Don Francisco ets amant
0: d'ella. I dins el matrimoni, ell li diu a sa dona que se'n va casar, que és quan ella aprofita per convidar el seu amant, Don Francisco, a dormir a l'alcova. I allà on consumen el seu acte d'amor. Però aquesta vegada Don Francisco, el seu marit, com que s'ho ensuma, fa una juguesca, li diu que se'n va casar, però realment no se'n va casar.
1: Es fa passar per Don Francisco.
0: I es fa passar per Don
1: Francisco. Li pagues llum.
0: Li paga el llum. I ella nota que hi ha alguna cosa diferent, que no el toca de la mateixa manera, no se l'estima de la mateixa manera. Llavors ella es descobreix. Mala guanyada, efectivament, cap de descobrir que sí que Don Francisco existeix i que no m'ho estic inventant, i a la història original, ell la mata.
1: La mata.
0: La mata perquè no pot ser que li posi que li sigui infidel. Però això també permetia fer un gir a la història.
1: Sí, perquè aquí hi ha dos anàlisis que, evidentment, s'adulteri no és que estigui defensant que estigui bé, però sí que hi ha moltes cançons on som-ho estar amb altres o tothom vol anar amb totes i tothom se l'estima i és d'una manera que és guai, no? Que som-ho, pues, és un lligon i totes li van darrere i tal, però en canvi si ets sa dona, sa qui té una història, aquí ja està molt mal vista i l'acaba matant.
0: Ets adúltera,
1: no? Llavors no hi ha històries on t'expliquen que els homes han fotut ses banyes i l'acaben matant, sinó al contrari, ho fan des de...
0: És estat un, una visió un don, de prestigi.
1: Un Don Juan, no? És un Don Juan, on ell triomfa i té totes ses dones que vol. Llavors, li van donar sa volta, de fet, bueno, jo li vaig donar sa volta més musical, jo m'anava més sa part de música, en aquest cas, en Miquel Boireta, que és la meva parella, li va posar, va canviar sa lletra en el final i fa veure, xerra com si fos sa dona, perquè és original, diu, abans de morir deixem dir tres paraules, i a sa cançó original ella diu, dones viudes i casades, no xiqueu mai per obrir, pensant que era Don Francisco i ha estat el meu marit. I a sa lletra nova diu, obriu sa porta i fugiu de tot allò que no us agrada, que al final sa vida és per viure, i que també un home ha d'acceptar que si una, pues, ja no està ben sa dona, pues, que no l'ha de matar, sinó que l'ha de deixar ser feliç i estimar qui vulgui. No? Per tant, aquest canvi de volta surt aquest tema de Don Francisco.
0: I aquesta cançó també, a més va permetre fer una espècie d'experimentació.
1: Sí.
0: Una mescla entre melodia menorquina, mallorquina, una cançó superllarga, influenciada per diferents estils, però que m'ho fa moltes ganes d'escoltar aquí.

0: Molt bé, molt valenta.
1: Molt bé, molt valenta, sí. Ara es pensava en l'estrofa aquesta, que és... masses dones silenciades han mort dins l'anonimat perquè un home no ha acceptat, com passa tantes vegades, que l'amor
0: ha caducat.
1: Boníssima.
0: Sí, sí, és fantàstica, fantàstica recreació. Molt bé. Això du que alguna creació posterior, tan posterior que és superrecent, t'ha duit a investigar a partir de la poesia el lligam aquest amb la música d'arrel. Bueno, parla-nos d'aquest projecte, un projecte molt nou. Estem parlant d'una beca que vas aconseguir del Teatre Principal de Palma, en la possibilitat de treballar en la producció d'un poemari.
1: Exacte.
0: Un llibre de poemes de Miquel Àngel Adrover.
1: Sí, Miquel Àngel Adrover, que és poeta i glosador, a part d'amic, va treure aquest poemari, que es diu Les cares de la cúgula, i jo vaig presentar aquest projecte en el Teatre Principal de Palma, perquè ara visc a Mallorca, de poder musicar uns quants d'aquests poemes, i bueno, me van concedir la beca, i d'aquí surt aquest disc, que acaba de sortir, té dues setmanetes, que es diu Mà de mà, perquè està fet a mà, i perquè també és de Miquel Àngel, musicat per Anabel, tot M.A. Llavors aquí surt aquest títol. I sí, clar, és musicar poemes de vell nou, però sí que n'hi ha qualcun, com dèiem, perquè clar, com cada poema és un món, sí que n'hi ha que se'n van una mica més enfora, però n'hi ha unes quantes on s'entreveu tot aquest món fol del qual xerrava, no? Que queda intrínsec dins la meva creació.
0: La referència literària és evident, és poesia, i a més també parlant de metaliteratura, perquè és referència a altres literatures. Hi ha un poema especialment molt polític, una cançó a mi particularment m'agrada molt, Cobres Dics, de fet, que es diu Nocturn per Xeremies, que fa molta referència a aquell poema de Joan Salvà Papasseit, Nocturn per Acordió. Valsos, no sabeu què és carregar llenya al moll, diu el poema original de Salvà Papasseit.
1: Vosaltres no sabeu què és escoltar el galeig de ses xeremies.
0: Que això és la versió de Miquel Àngel Adrover. Sa xeremia, poca gent sap que era un instrument present dins la tradició menorquina, que a Menorca existien les xeremies i que de fet era habitual trobar-les a les festes de Sant Joan, per exemple. Un dia també se'n podria xerrar de Sant Joan, aquesta festa mil·lenària que sembla que ha estat intocada des de fa 500 anys, però pels carrers de Sant Joan, pels carrers de Ciutadella, et sonava la xeremia molt habitualment.
1: El que acabo de descobrir, veus? Qui m'has agafat? Jo no ho sabia.
0: La música era molt present, més present que no ho és ara, dins les festes de Sant Joan. Aquí recomanam un estudi fervorosament que parla precisament de l'evolució de les festes de Sant Joan. Però això és obrir un meló que ara no mos interessa. I que de fet mos du a reconèixer la importància de l'instrument i de la música dins la cultura, en aquest cas de les xeremies.
1: Clar, jo ara visquent a Mallorca, aquest disc està gravat allà a Mallorca i els poemes són de Miquel Àngel Adrover, que també és mallorquí, i vaig trobar que començar el disc com una sonada de xeremies, de fet allà es diu una sonada. És com comencen allà les festes, de fet allà totes les festes solen començar amb una sonada de xeremies que roda per el poble i com que convida a tothom, un poble que seria replec,
0: no?
1: Aquí obren la colcada amb el tambor i el fabiol i volten per el poble com per convidar la gent que vagi a plaça, i a Mallorca les festes comencen amb una sonada de xeremies que clar, tenen aquest so tan fort, no? Tan estrident fins i tot, que m'encanta, que se sent per totes les cases quan hi ha una sonada, tu estàs a casa teva i dius vaig a sortir que ara hi ha festa, no?
0: Molt bé, escoltem aquest Nocturn per xeremies.
2: Heus aquí, jo he sentit el galeig.

ja he vist la música escapant-se entre els dits i buidar-se del sac els gemecs de la festa, contra l'odi i la pena, contra els vespres en blanc. Quan els brots de l'eufòria es queixaven tambors i el caliu dins la nit ja quasi ni escalfava, sense més llum que el sol, jo l'he vist tornar a prendre, descendre el goig a

però tots els calfreds, totes les espinades, talment un cor atàvic, tots s'arrebaixinaven a una mateixa veu. I era com una espelma, fent ballar la foscor sobre el grall.

0: Vosaltres no sabeu què és tremolar amb el galeig, ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
1: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
0: Just el pla de la pell en omplir-se de lents.

0: Molt bé, molt xula.
1: Sí, bueno, és tot una aposta, aquesta cançó. Mm-hmm. De fet, volia comentar que, així com la resta dels discs sí que són tot composicions pròpies, aquesta és una adaptació d'una melodia de xirimies poc coneguda, que es diu Esfandanguillo, que de fet casualment l'altre dia me va dir qui ho va venir a sonar, una Maria Nostra, que ara estan ses pitxorines, que també fan molta feina de dins es folk, que just feia 30 anys que l'havien enregistrada en aquesta cançó, enguany. Però bueno, és una cançó com a més desapercebuda i clar, està donada 50.000 voltes, i hem posat lletra damunt, vaig canviar estructura, vaig afegir coses noves, però vull dir, la base, la primera melodia sí que està agafada d'aquest fandanguillo, però bueno, adaptada i donada moltes voltes, eh?
0: Molt bé, han tingut capacitat al llarg d'aquest programa d'escoltar diferents facetes, diferents visions, aquesta grandesa que ve a ser la música nostra, que esperem que la gent rebi amb el cor obert.
1: Esperem que sí, i també animar a la gent qui composa, que és, vull dir, al final la música popular és una música en moviment i qualque moment s'ha creat, no? Per tant, jo sempre dic amb orgull dir que fem folk i que podem composar totes aquestes cançons amb elegància, no? Que no fa falta que sigui una cosa de plaça,
0: sinó sense complexes. Feta,
1: sense complexes, exactament.
0: Anabel, moltes gràcies per haver estat aquí.
1: Gràcies per ser convidada.
0: La pròxima vegada ens tornarem a veure. Gràcies a tothom.

Biblioteca Freak, capítol 72, en el que continuem el nostre viatge espacial, però amb un to no tan seriós, sinó més distès i humorístic. Tancant temporada amb la guia de l'autopista galàctic de Douglas Adams. Una novel·la que no vos farà xapar de riure, però sí que vos esbossarà un somriure durant tota la novel·la. Amb un humor subtil, irònic, fi, anglès, vulgui dir el que vulgui dir això, i, sobretot, que vos revelarà el que és realment important a sa vida. Dur sempre damunt una tua bola. Descobreix com és escoltant el capítol sencer a radiofarmenorca.com i fins a temporada que ve.

0: Benvingudes, benvinguts, benvingudis, una altra vegada més aquí a Arizones.
1: El vostre programa magazín radiofònic menorquí en femení i feminista de referència. Ella és la Magda Tibonet.
0: I ella és la Gaby Miciolevicios. I avui us hem vingut a xerrar de dones fotoperiodistes. Per això tindrem una convidada de luxe que ens fa molta, moltíssima il·lusió que s'hagi atracat a Radio Far.
1: Pues sí. Ella és la Gemma Andreu i és la dona que és a tot arreu, com a tu. És la dona que lo fotografia tot en Espanya. Bueno, en Menorca. Càmera en mà, la veus per tot, tant te cobreix un event esportiu com una xerrada s'ateneu, com un accident, com un concert, una entrevista personal o un Sant Joan.
0: A la Gemma la reconeixereu per la seva bonomia, la seva humilitat, tant professional com personal, el seu saber fer i un somriure discret però sincer.
2: Gaby Miciolevicios i Magda Tibonet presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com. Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Radio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Es Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Durant aquests darrers mesos no he aturat de recomanar aquest llibre i, evidentment, no podia faltar en aquests apunts literaris. Estimat Michel és una de les novel·les més delicades i punyents de Natalia Ginzburg, una autora que, personalment, també és una de les meves grans preferides. Es va publicar inicialment el 1973 i aquesta obra condensa a la perfecció tot allò que fa de Ginzburg una autora que m'encanta. Un llenguatge sobri, sense floritures, directe i sempre com a cap punt d'humor negre o de cinisme, fins i tot. L'obra es construeix a partir de converses i de cartes. Per jo, les cartes són la millor part, ja que les novel·les epistolars me semblen superben construïdes i sempre entretingudes. I tot gira al voltant de la vida de Michel, que és curiós perquè és un protagonista absent, no hi és. És el fill petit d'una família italiana que un bon dia decideix que se'n va per no tornar sense donar gaires explicacions. Llavors el coneixem a partir de la seva família, amics, etc. És un llibre aparentment senzill, però que té molta profunditat. Realment no hi ha grans girs ni dramatisme super explícit, però, tanmateix, a través de, com deia, sa mare, un parell d'examants, amics i familiars, Ginzburg aconsegueix dibuixar molt bé el retrat d'aquesta família i els seus vincles complicats, a la vegada que toca temes com sa solitud, sa incapacitat d'estimar bé, ses expectatives frustrades i el pas dels temps. El podeu trobar en català en una edició magnífica de la L. Geminada, que recupera amb molta sensibilitat una autora fonamental pel segle XX. És una novel·la curta, elegant i, jo diria que molt humana, ideal per lectors que cerquin literatura de debò, d'aquella que sembla senzilla, però que creu-me que la recordaràs molt de temps després d'haver-la llegit.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

fet sempre, anys i anys i anys i anys i anys i anys i anys, allò no deixava de ser una merda. I que sa merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo era. És que jo era.

de festejar. Ho nego al Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat el llangardaix de Lucky Fire Autostop.

principi no sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Bueno, anem a fer una altra edició d'aquest cap de fibló.

0: Avui tenim un convidat d'extra, extra qualitat, senyor Cristian.
1: Hola, bona tarda, com estàs?
0: Com estàs? Bueno, avui tenim moltes ganes de xerrar amb tu, de projectes, perquè tu estàs ficat en diverses bandes.
1: Sí.
0: Val? Però, bàsicament, xerraríem un poc de Sunya. Vam explicar-nos un poc Sunya. La història d'aquest grup, d'on ve?
2: Sunya ve de que estigui en Carlos Capri amb moltes ganes de sonar la guitarra. Hi havia Moisés, dos... que amb aquests dos personatges aquí de Ciutadella havíem fet, quan érem jovenes, teníem 13, 14, 15 anys, quan vam començar a fer escoltar punk i anar un poc de narcopunks i tal, pues ja havíem fet una banda, però sempre mos fallava els bateristes, sempre trobàvem bateristes de heavies que no volien fer el paperot amb nosaltres, i mos deixaven, en els dos assajos mos deixaven, i bueno, el nostre rotllo d'aquells anys, quan érem petits, que no tenien diners, no tenien res, assajàvem a la cotxera d'en Carlos, en el xalet, pues això mos va quedar pendent, no? I després, pues això, amb els anys, en 40 anys, mantenir l'amistat, pues, què vols que digui? Mos va agafar una altra vegada el gossanillo, no? Com aquí diu, i mos van juntar dient, si no, ara mira, tenim temps, tenim ganes, anem a tope amb un projecte de punk cruz que estàvem escoltant, jo estava escoltant molt The Charge i bueno, bandes cruz que per jo era l'important. Sida, per exemple, d'Espanya, saps? I estava molt motivat jo amb el cruz, en Carlos també, i en Moi també, encara que visqués a Barcelona. Va agafar en Mat, que també era un company de tota la vida d'aquí de Ciutadella. I jo vaig pensar en Nadri, el meu col·lega que sonava en una altra banda, Tostones de Doña Juárez, que sonava i sa bateria, li vaig dir, oye, escolta, Adri, per què no vens a sonar sa guitarra com a solista? I així fèiem una cosa diferent, així una bandaca de 5 persones, no? Vale, vale, vale. I bueno, va ser això, vam començar a fer riffs d'en Carlos Capri, que hi sempre té moltes idees amb això, sempre una xurreria, el capità Crustó, i venga a fer temes, i venga a fer temes, i el primer tema va ser Anarquista Deprimido,

0: després Foc, i així van anar sortint els temes, i la veritat és que encara que Moisès visqués a Barcelona i vingués només de tant en tant, la veritat és que van començar a agafar rodatge, i la primera vegada que van sortir a un festi va ser en el Implosion, el primer Implosion que van fer a Torretó. Van sonar sense baixista, i encara així jo penso que van sonar bastant bé, van tenir bones crítiques, inclús de gent que sap sonar la guitarra i tot. I jo crec que, bueno, hem estat ara des d'aquell Implosion fins a aquest darrer Implosion d'aquest any, igual han passat 5 o 6 anys, jo trob, saps, perquè hem tingut la pandèmia per mig i tot el rotllo. Estem a punt de treure la nostra primera maqueta un poc ben gravada, perquè tenim una ja penjada a Bandcamp, que la vam fer nosaltres, però sona bastant, bastant malament. I ara amb aquesta, amb un tècnic de so més o menys així professional, que és el tècnic de so de Illegales, la banda mítica Illegales, d'allà d'Astúries, que company en Ger, pues mos ha fet el so, i en principi pres sortirà a la llum, penjarem a Bandcamp, no sé si ho farem en físic, però tenim moltes ganes, seguim motivats. Ara, de fet, estem assajant, però ja no hi som. Però, bueno, encara que en Carlos ara justament estigui a Barcelona, i és un altre que s'ha anat a Catalunya, i no puguem tenir una tirada així com nosaltres voldríem, encara així, també en Moisés va caure per el tema de que la pandèmia ens va tenir aïllats massa estona, en Carlos volia sonar, el litros de l'O, ell deia, jo vull sonar amb voltros, i al final, doncs mira, vinga, doncs, com que això és per passar-s'ho bé, li van dir en Moisés, i vaig dir, sí, no encanta que toqui el litros a la bateria, i bueno, la veritat és que el litros ha portat molt a la banda, és un baterista superpro, i bueno, tenim els nostres opens, jo, li pot agradar més o pot agradar menys, però és el que hi ha.
1: Bueno, molt bé, molt bé. Us he vist unes quantes vegades. La primera vegada, crec que ho era aquesta que dius de l'implosió, però vau sonar abans, o no, una explosió hardcore? En Espolvorín.
0: No. Ah, sí que...
1: Jo me sona, també. Jo crec que allà va ser la primera vegada que ho vaig veure. I me sona... Sí. Deixar, no sé si hi havia el 18. El millor era el 18.
0: Tio, tens raó, pele, tio. Se m'estava anant sa flapa. I tens tota sa raó que van sonar en aquell implosió, en explosió de l'estiu del 18. I no sé si inclús aquell estiu del 18 van sonar estels. Troc que van sonar estels amb The Rage, la banda d'en Perche, i Famer també. Va sonar Famer, The Rage i Nosaltres.
1: Val.
0: Aquí va ser el primer bolo.
1: Aquí, no? Sí,
0: val. Juliol del 18.
1: Anem a fer història. Ara aquí, no, anem a investigar.
0: Que no he vingut preparat. Sí. Mira que fa estona que vas darrere jo i no m'he preparat res. Tu. Mira, sí,
1: que no passis cap pena. Això és una entrevista, sí, i punt. I no vos escolta gaire ningú. Sí, sí. Però jo record, Cristian, fent un pot d'història, no sé si te'n recordes, tu quan fa molts anys vam fer una revista que es deia Anyàs, principis del 2000.
0: Sí,
1: i jo recordo amb en Moi, Dol xerrant, sí, que un dia vam fer una assemblea a casa i me'n va mirar els CDs així un poc per damunt i, hòstia, no sé què, vam estar xerrant de música. I ell m'havia comentat que havíem fet un projecte de banda i que tu hi eres. Sí. I devia ser com has comentat, no? Que,
0: veu, sí,
1: que ja fa anys que, bueno, que havíeu,
0: bueno,
1: provat de fer cosa.
0: Tenim 45 i jo t'he deixat dels 15 anys, quan érem punkis, clar, hi hem passat 30 anys, no? O sea, bueno, 20 i pico, no sé quan, saps? Vull dir, clar... Sí, no, no.
1: Ha plogut.
0: Ha plogut. Ha plogut, però se sent que està calent encara.
1: Estem a la flor. Clar que sí. Bueno, i què t'anava a dir? Teniu aquesta gravació, ara si feis que, per cert, guai, no?, que tingueu un tècnic així...
0: Sí.
1: Bueno, d'un cert prestigi, en el sentit que Legale ja és un grup, bueno, que té gravacions...
0: Bueno, que és un tio amb els ous pelats, i el que passa és que... Tot això sempre va a gustos, no? També això te pots passar tota la vida fent una maqueta, com aquí diu, saps?
1: Sí.
0: Vull dir, és molt exigent tot aquest món i pots estar més o menys content, te pot agradar més o menys. Jo m'agrada, igual, que vols que te digui, la meva part és la més cutre, tots els altres s'ho han currat mogollon i jo, la veritat és que m'ho he currat bastant poc. Però, bueno, lo polit són els directes.
1: Sense cap dubte, i sunya en directe, sí. Bueno, ja m'agrada sí. molt. Sí. Recordo que dies implosin quan sortim amb una mascareta. Sí. Encara no hi havia Covid, però tu ja veus un poc el futur, no?
0: La màscara de dimarts.
1: Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. I després... un altre tema de sunya... Seria, per exemple, quan fas, bueno, la temàtica, les lletres són teves, fas tu la lletra?
0: La primera lletra la va fer Moisés, anarquista deprimido. Jo vaig retocar quatre coses que li vaig dir, hòstia, Moisés, jo so. Sí, sí, sí, sí, sí. I la lletra més currada, perquè en Moi és un crac escrivint. I així, bueno, les altres les he fetes jo, així com he pogut. Vull dir que tampoc és que sigui poesia ni res, és crítica social i un poc de perspectiva de crítica, anarcopunk, bàsicament, i tampoc me menjo molt estarro, més o menys el que va sortint, el que anem improvisant, i ho treballem tots un poc. Jo els dic el que hi ha hagut crítiques, i a vegades que, hòstia, no, això rasta no, perquè això queda molt tal, o això queda molt pasqual, i... Sempre intento pues, que tinguem, sapiguem un poc tots d'acabar el tema, però és una temàtica bastant matxacada, que jo crec que pues, encara té la seva vigència, i jo estic content, més o menys. No és que diguis, bueno, és que has fet una lírica aquí, un... No, tampoc és que flipis, però bueno, funciona, per jo funciona, no? Li hem dedicat un tema, per exemple, a Lucio Urtubia, no sé, així.
1: Com ets el solitari? No estàs...
0: La del solitari no estàs... Una altra, el solitari. I de la gama antiga, pues, a vegades sí que som un poc repetitiu, no? Amb el tema, per exemple, odio en les venes, només diu odio en les venes, i és un poc matxacón. Me critiquen un poc això, no? També a vegades, tio, podries dir alguna més, no? No sé, és un poc pobre en un moment donat, però dic jo, si és que no tinc més servei, tio. Si és que el servei el tinc... en el temps, no sé, en el temps, si el trobés tal vegada podria fer unes lletres més xules, però com que no me'l troc gaire, pues, bueno, és el que hi ha, intentant millorar,
1: bueno,
0: o
1: bueno,
0: no, no lo sé,
1: bueno, però bueno, per damunt de tot és punk, que hardcore és actitud, no? I
0: sí,
1: aquí
0: plus, sobretot,
1: crec que d'altres sí. Sunyes, sobretot per damunt de tot, no? Pues, quan pujaves l'escenari hi ha molta actitud i crec que saps el que, sí. És el que mola, no?
0: Sí.
1: Per cert, el dia de Miseria i Companyia, Super Bowl, jo vaig xerrar molt amb vosaltres, està sí. Molt guai.
0: Sí, no? jo penso que ara el pes del grup, el Duel Litros, o sigui, si jo m'agrada la banda, m'agrada molt per el Litros, per com està sonant, com s'ho curra, hi ha molt d'arreglos que està fent ell, perquè té molta idea, és més veterano de nosaltres. I, bueno, això no vol dir que els altres no... Jo, bueno, aportar tot el que podem. Vull dir que jo, per jo, el polit és això, és fer una banda de cinc, que tots mos duim bé, que tots aportam, que en realitat som cinc col·legues, que tenim una actitud de venga tu, que pots aportar, i jo porto sort, jo porto allò, i sempre, encara a la distància, per exemple, en Carlos, ara que està allà al Pirineu, pues, que és un putadón, en realitat. Perquè no podem crear temes nous. No, avui, ara estem en un punt que que ja haguéssim avançat molt més, però degut a això, que hi eren poques motors de riffs, estem un poc engrunats tal vegada, o no avançant tant com voldríem, però bueno, la qüestió aquí és mantenir-nos en la dinàmica de fer temes i d'intentar mantenir el cachondeo que tal o alto.
1: Va, no, a poc a poc, no? Sí. Amb el tema musical, diguéssim, entre en Litros sí. I en Carlos, no? Qui fa sí. Rips i tal, i sí. Tu aportant unes lletres i que surti
0: sí.
1: Molta sunya, no?
0: Sí. Els altres també, no? Vull dir, no és que, saps? Vull dir, en Adri i en Matt, Adri guitarra solista, Matt baixista... també tenen la seva personalitat i també aporten, no? Mm-hmm. Vull dir que tots som importants, no hi ha ningú... No, no tenim un líder, vamos. No Va. Tenim un líder, el que sí que és intentar-me això, pues, escoltar-nos... Jo penso que intentar-me escoltar-nos. Ara ells s'han currat molt amb la maqueta aquesta. Jo no he fet quasi res. Ells han estat darrere allà gravant hores. Jo ho vaig fer tot en un capvespre bastant malament i bastant fluixet. Però, bueno... L'important aquí és és això, és mantenir l'esperit, anarcopunk, anarcocrust, un poquet a l'illa, que jo penso que som la primera banda de crus, de cinc, almenys individus que s'ha mantingut amb el temps, no? Per jo dir Reis és la primera, els Ferrirencs, i llàstima que no van durar gaire, que era una bandaca per jo, sempre també han estat motiu d'inspiració per jo, i bueno, ha quedat Sunya, ha quedat Conda, l'altra banda també cosina germana, i intentant donar aquesta aposta un poc diferent del que és el punt patatero, no? El punt que hi ha més, com que vull dir, hegemònic, o més mainstream, o més conegut, no? El punt de la Polla Records, el punt de Cicatriz, de tota aquesta penya, pues, és algo més genèric, algo que ja està més matxacat, no? Pues, donar una alternativa ja inclús més enllà del hardcore, perquè jo el crust, clar, al principi igual flipes un poc, no?, de lo dur que és, però jo quan li he agafat el rotllo, uah, he tornat loco, saps? Quan realment, gràcies a en Òscar també, que, escolta això, en Òscar de Migranya, i jo, hòstia, Òscar, vam, hòstia, sí, se m'havia passat per alt, un munt de grups crust que se m'havien passat per alt, d'aquí espanyols i tot, saps? Vull dir, que els tenia jo en cinta i deia, joder, clar, tio, aquesta penya que jo deia, uah, que primitius, que a saco, saps? I no m'havia quedat pillat realment. I mira, amb els anys...
1: No, molt bé, està molt bé, que digues això.

0: Llavors, bueno, han xerrat de Suanya, per de Suanya també estàs en Codna, no? I crec sí. que estàs en qualque banda més.
1: Sí, tenim un parell més de projectes... un més light, així, rock punk, guarrete, saps? Amb uns col·legues, toca la bateria una lota, Nissa, havies baixista de... de tots, com es deien, Los Muertos de Cristo, estic aquí, en nosaltres, sonant.
0: Ostres.
1: En Xino, el que passa és que ara està un poc liat l'home i vol deixar la banda i en principi ens deixa, no sé què passarà amb els temes aquests. I ara, el darrer, tenc una banda amb un col·lega que es diu Neko, i amb en Sastre de Condna, i de Fornaris, a la bateria, i en Neko a la guitarra i jo al baix. I jo sempre m'ha agradat sonar moltes baix també. I bueno, no sé què passarà amb això, si tirarà pa en band o no, però volem també fer una aposta diferent, també cap a un punt hardcore, amb cosetes de detalls, saps? Vull dir, intentant, pues, cadascú també, el Neko és molt bon guitarrista i té molt de paisatges, i bueno, avant que surt. No sé si tirarà pan band o no, però de moment estem allà.
0: Molt bé, hi ha actitud, sobretot, sí, hi ha ganes de ha projectes diversos.
1: Hi ha ganes de liar-la i que es mantingui la xispa i que els festis segueixen tirant, perquè si nosaltres fiam de que mos vengui a muntar els concerts a l'Ajuntament, ho duim molt malament.
0: Malament.
1: Ho duim molt
0: malament. Va, ara... anant cap aquí ja, no? Com veus l'escena? No? Tu que ja ets un veterano aquí. L'escena punk a Menorca ara. Punk, hardcore, vull dir, s'explosió hardcore, no? Tot el que ens envolta, com ho veus ara?
1: Jo veig que és un moment fort, àlgid. Jo no havia vist mai Menorca així. Jo escolt punk des dels 13 anys i concerts de punk, exclusius punks, no hi ha hagut mai. M'ho juntàvem a Ferre... quan sonaven, venien bandes, que han vingut bandes bones, vull dir, ha vingut Monstruación, La Polla, han vingut bandes bones, Sinistro Total ha vingut unes quantes vegades, vull dir, de bandes punks així un poquet a nivell nacional, que dius, joder, tal, han vingut a Menorca, però els festis punks els hem començat amb Òscar de Migranya, vull dir, l'Explosion Hardcore, que ja té 10 anys, Òscar... com el lot jove, nosaltres teníem 30 anys, estàvem en Cava d'Estral i Poal, com a banda punk. Ens van juntar amb Migranya, ens van juntar amb Espoac, que ja hi eren, i van començar a fer aquesta boia petita, que s'ha fet ara una boia bastant més gran, no? I que s'ha mantingut durant aquests 10 anys. I per jo, la veritat és que és una època, com el que aquí diu, daurada. Encara que no tenim tal vegada el relleu generacional, per exemple, l'hem perdut, no? En Òscar de Migranya està visquent al País Basc, en Perxe viu a Indonèsia, està a Indonèsia i ja no escolta tant de punk, ni va darrere tant de punk, encara que hi va fer una gira com a Disreig per Indonèsia i tot, estiu. Pues, això ja, o sigui, són gent que en un moment donat, aquest jovent que hem perdut 20 anys, 30 anys, i estem aquí un poc els llajos de 40. Per sonant, per penya, doncs això, de 30 a 40, com a molt, saps? No tenim allà xavalins de, com aquells anys que nosaltres teníem 13, 14, 15 anys i anàvem a veure concerts, els Escàndol, els Cannabis Core, gent d'aquí que eren tots joveners de 16 anys, de 7 anys, vull dir, gent jove de bé.
0: Aquest tema, sí, jo també ho noto, no?, que en els concerts i tot, pues, veure gent menor de 20 anys costa, no? Però, sí. Però bueno, que vegin que hi ha gent un poc major, entre cometes, que fa coses, que crida, que li fot distorsió i, bueno, pues, qualque cosa sortirà, no?
1: Sí, ara, per exemple, el darrer festi que hem fet, ara que no has pogut venir tu, Pele, aquest darrer Implosion, jo m'ha agradat bastant, molt. Vull dir, ha vingut gent diferent... ha vingut gent nova, gent que surt del festi contenta, gent que te critica coses i que t'ho diu a la cara, perquè nosaltres som gent propera, evidentment, jo per exemple me poso a la barra i ve gent i me diu, és que soy, allò, no sé què, no? I és un festi familiar, és un festi per la penya que li agrada aquest tipus de música, aquest tipus de cachondeo, no? I ho fem per això i tenim resposta, que és l'important, perquè... evidentment, van començar fa 10 anys fer-ho per nosaltres, com aquí diu, pels quatre punts de silla, i hem de fer això, no?, com a iniciativa, no?, autofinançada, autoorganitzada, no? I autoideada, saps? Mm-hmm. Llavors, jo estic content. La veritat és que estic content perquè hi ha bona resposta, la gent ve, ho disfruta, tenim bones crítiques, gent que no ha vingut mai, està guai.
0: Això m'han dit, també 4 o 5 persones que m'he trobat des de Reimpulsion, que brutal, que molt guapos i que xapó. Sí. Cristian, anem acabant. Te faig darrere 4 preguntes, que són les més xungues. Val? Mira, m'has de dir un grup o una banda que t'amolin o que t'hagin marcat.
1: O que m'hagin marcat. Però... pues... jo, per xerrar d'una banda poc coneguda i que m'ha marcat molt, és una banda de... xerrat des de Sida, d'aquí ja no sonen, és un projecte d'un col·lega meu, en Teo de Barna, que ara està al seu poble ja a Logroño, i el Valle de Cidaco. Té un programa de ràdio, vos el recomano, Radical Hardcore, o Hardcore Radical, alguna cosa així, que també és una banda, però no, és el seu programa que està penjat, fa podcast, i són molt divertits. I Sida, per jo, és una banda molt potent dins. Oh, ha estat una banda que per jo m'ha marcat en la línia que jo, el que m'hagués agradat fer jo, que no ho hem fet. Igual no ho faré mai, però m'ha molat molt aquell projecte, Sida.
0: Va, molt bé. Després, un disc, o una cinta, o disc, cinta, CD, el que vulguis.
1: Un disc, cinta... Mira, saps que... te xerraré de... per dir cosa dels 90, no? Per exemple... ja que he xerrat algú de 2000 i pico, xerrar algú dels 90, la cinta... abans jo anava molt al local, quan va començar... quan no ets punquit, és que cercar material, aquí a Menorca no hi havia res, i de sobte jo tenia els avis a Barcelona, passava molta estona a Barna, i vaig trobar el local, i allà sempre treia tots els recopilatoris, i llavors en aquells anys dels 90 se feia molt de recopilatoris, contra el 92, l'Antimili, l'Antiheroïna, i vaig agafar un recopilatori, l'Antimili, que surt en un munt de bandes, i entre elles Paràsitos, i és això, saps? Que dius, hòstia, jo havia escoltat aquest tipus de punk més brut, més cru, i no m'havia quedat tant, saps? Vull dir, m'agradaven, no? Però no, com que no hi era la línia, no?, que es mantenia, sinó que sempre hi havia altres bandes i, bueno, vas escoltant d'altres coses, no? Va. Però aquesta recopilatòria antimilitar...
0: Això és rock antimilitar?
1: El rock antimilitar.
0: Va, jo tinc la cinta, tio, sí. Mítica. Sí, sí,
1: aquest
0: tio.
1: Tipus per la gestió, i saps què t'hi vull dir? Sí. En el sentit de dir-te, hòstia, tio, com se poden fer les coses, com es podia treure diners i tal. Jo m'ho fielmente a Espanya.

0: España. ¡No!
1: Val, ara m'has de dir un concert. Pot ser un concert que hagis anat, que hagis cantat tu, o, no sé, un concert.
2: Un concert que jo hagi disfrutat molt. Es Freginal, als 90 també van fer un concert que va ser una Cannabis Core i Esquizofrènia. Vaig fer un esguince que flipes, van anar a dormir Es Freginal. On és que van sonar? No, al Claustre del Carme.
1: Al Claustre del Carme.
3: Tu hi eres.
1: Jo, pot ser que apaguessin el llum. I Cannabis Core van fer Napalm... Jo me'n recordo en Pau de cridar Napalm Death i fer trucs de Banda Sepultura.
3: Sí, saps, va, sí,
1: crec que dies aquest dia, sí.
3: Sí, vam passar molt bé. Vam passar molt bé.
1: Un altre programa xerrarem d'aquests anys i d'aquests concerts que també has
3: fet. Vale, vale.
1: Si la memòria mos dona...
3: Vinga.
1: Val, i ara una cançó.
3: Una cançó.
1: És difícil, però...
3: Hòstia, una cançó, nen. Hòstia, nene, m'està apretant fort, Una cançó, vinga, doncs diré una cançó... Hòstia, nena, va, una cançó nostra, no? Vinga, va, una cançó nostra. Jo diria Anarquista Deprimido, va ser un subidón de tema per tots, penso jo. I és un tema que per jo marca la cristal·lització d'una amistat que ha estat entre en Carlos, en Mo i jo, no? Marca un poquet aquests 30 i pico anys d'amistat, no? Penso jo que sí, me quedaria per allà.
1: Molt bé. Bueno, ja ho tenim escatat, Cristian.
3: Vale.
1: Ha costat, però ha valgut molt la pena, tio.
3: No costa que anem xerrant amb tu una estona, però tenc d'anar a fotre quatre crits.
1: Sí, sí, sí, ja ho sé, tio. Vale. Res, moltes gràcies.
3: A tu.
1: Vos anem vegent, val?
3: Anem vegent.
1: I llarga vida en el punk i en el crust.
3: Ai, ai.
1: I seguim pambat. Vinga.
3: Feles, aprofit per dir que tu també vas ser una font d'inspiració, que estava de festa a Ferre escoltant un grup que feia versions i de sobte vam fer Ramones i em vaig posar content. Dic, joder, que guai que faci una versió de Ramones. Teixer dels anys 2000 i poc. I de sobte me vaig trobar un ferrirenc i va dir, que has vist lo d'en Pele? I dic, sí, sí, he vist el vídeo d'en Pele de Chuck. Com era la de Chuck?
1: Sí, posa un ginet.
3: Chuck, posa un ginet. Oh, no, ni un putapeix.
1: Ah, ni un putapeix.
3: Ni un putapeix, que es grava en vídeo.
1: També.
3: Oh, quina era l'escambrer, aquella de...
1: Sí, és el Chuck, posa'm un ginet.
3: Posa'm un ginet,
1: sí,
3: no?
1: Sí.
3: No sé si quin vídeo vas fer tu.
1: M'ho va fer un col·lega.
3: T'ho va fer un col·lega,
1: sí,
3: no?
1: Sí, una gravació.
3: Gravació, la vaig veure en YouTube, la vaig veure, no sé, en putes, sí. La vaig veure a Facebook, jo que sé, en putes vaig veure això al principi... No, quin any era? 2010?
1: Faixes dir, sí, crec que no arribava el 2010.
3: Abans. Igual no arribava, sí, 2008,
1: no
3: arribava. 2009...
1: Sí, sí.
3: I vaig trobar que no me'n record qui era Ferrerenc. I van començar a xerrar i, hòstia, sentint-lo del Pere, sí, tio, està fet un puta crac, que guai. I llavors ja va ser com, diu, hòstia, en Pere. Jo també estava sonant llavors la guitarra i estava fent coses així, en plan, com tu, cachondeo, perquè tu vens un poquet d'allò de la guitarra espanyola, sí, cachondeo, acampada.
1: Sí, total.
3: I jo també total. Estava en un punt aquells anys, 2000, te diré tal vegada, 2002, 2003, vaig començar a fer això, les festes, agafar la guitarra i amb col·legues contar temes de cicatriz, d'escorbuto i cachondeo, no? I aquest rotllo. I quan te vaig veure tu, vaig dir, joder, hi ha com una espècie de revival i això ho hem d'aprofitar. I mira tu.
1: Sí, sí, a poc a poc ho hem encaminat.
3: Ho hem encaminat, no?
1: Clar que sí.
3: Com que jo sol hi era dins ja.
1: Molt bé, tio. Ei,
3: un beso.
1: Una abraçada. Val, i mos veiem, tio. De puta mare. Vinga, salut, llarga vida al punk.
3: Cada dia.
4: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

cada cosa en el seu temps. Per Nadal, una passa de pardal, i per Sant Antoni, una passa de dimoni. Començam el desembre i encetam l'hivern meteorològic, que s'allargarà fins a darrer dia de febrer. Aquest calendari comprem mesos sencers, de manera que no coincideix del tot amb l'hivern astronòmic, que comença pels voltants del 21 de desembre, amb el solstici d'hivern, i acaba pels voltants del 21 de març, amb l'inici de la primavera. L'hivern comprèn els mesos més freds de l'any. Quina explicació té això? D'entrada, podríem pensar que és quan la Terra està més en fora del Sol, però és just el contrari. El periodi, és a dir, la distància mínima entre el Sol i la Terra, té lloc cada any a començaments de gener, mentre que la màxima distància, coneguda amb el nom d'afeli, es dona sempre a principis de juliol. L'explicació la trobam en l'inclinació de l'eix de rotació del nostre planeta. Si ens imaginem la Terra com una baldufa que gira, resulta que no està dreta, sinó torta. Com que la Terra gira al voltant del Sol, això fa que, en funció de l'època de l'any, la radiació solar no arribi de la mateixa manera a la superfície terrestre. Així, quan els rajos solars arriben més inclinats, tenim l'hivern, ja que ens arriba manco energia solar per unitat de superfície. I com que l'escalfor és menor, fa més fred. En canvi, en l'estiu, els rajos solars ens arriben més de ple, i per això fa més calor. A partir del solstici d'hivern, els dies es comencen a allargar. En pròs principi, ho fa de forma molt lenta, gairebé imperceptible. D'aquí el refrany, per Nadal, una passa de pardal. I és que aquests petits ocells no arriben a fer passes, només petits botets. Ara bé, a partir de mitjan gener, ja comença a ser més coneixedor. I d'aquí, la segona dita d'avui. Per Sant Antoni, una passa de dimoni. Ja sabeu com de decidits i valents són els dimonis. Així que ja ho veus. Poques dites allà a la nostra cultura que siguin tan certes i endevinades com aquestes. Des d'aquí, aprofitant per desitjar-vos un bon Nadal i també un bon Sant Antoni.

En aquest capítol, hem escoltat el primer moviment de l'hivern de les quatre estacions de Vivaldi i dins d'aquest iglú d'Antònia Font.

0: que volen que t'hi pagui sa cuina. Que volen que t'hi pagui sa cuina. I ara volen que t'hi pagui sa cuina. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa temps que la tem pagada. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa anys. Anys que està pagada. Que volen que t'hi pagui sa cuina. I ara volen que t'hi pagui sa cuina. Que volen que t'hi pagui sa cuina. I ara volen que t'hi pagui sa cuina. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa temps que la tem pagada. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa anys. Anys que està pagada.
1: Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.
2: Heus aquí. Jo he sentit el galeig.

però ja he vist la música escapant-se entre els dits i buidar-se del sac els gemecs de la festa, contra l'odi i la pena, contra els vespres en blanc. Quan els brots de l'eufòria es queixaven tambors i el caliu dins la nit ja quasi ni escalfava, sense més llum que el so, jo l'he vist tornar a prendre, descendre el gon

però tots els calfreds, totes les espinades, talment un co atàvic, tots s'arrebaixinaven a una mateixa veu. I era com una espelma, fent ballar la foscor sobre el grall. I en la llum,

0: vosaltres no sabeu què és tremolar amb el galeig, ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
1: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
2: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
0: Just el ple de la pell en omplir-se de lents.

0: per mi és reflexionar com el turisme et dona com aquella carta blanca per ser tu, te transforma. Uh-huh. I pots, diguéssim, fer coses que no faries mai al Poble Nou.
1: Una mica elige tu pròpia aventura, no?
2: Exactament. Oh, és una cançó boníssima de Carolina Durante.
0: Exactament.
2: Pues elige tu pròpia aventura, jo elijo comida basura.
0: Pues és això, exactament.
2: M'encanta.
0: Como comida basura, saps? M'he visto de colorines.
3: Faig tot el que no faria al meu país.
0: Exacte, me despullo, no al meu país o a casa meva.
3: Bueno, perquè, a la meva.
0: Perquè jo no estic distinguint gent menorquina, gent nacional i gent internacional.
2: Ah, tots som turistes, inclús tots, a casa.
0: Totalment. Jo, al meu punt de vista, no tothom està d'acord amb això.
3: Com? A Menorca tots són turistes?
0: No, tu quan vas a la platja, ets un turista.
3: Ah, vale, ja entenc.
0: Siguis de Mercadal o siguis de tal.
2: Crec que ens ateu a visió, però no la comparteix que no 100%, perquè jo per anar a la platja no sóc turista. Però, si me'n vaig a veure la posta de sol en aquell beach club, que el mojito costa 16 euros, estic entrant en aquestes dinàmiques de comercialitzar els espais públics i de privatització dels espais públics, que aquí sí que és una turistificació personificada o consentida. És a dir, tu estàs triant ser un turista, quan podries anar a les roques i dur-te els beures de Cateua.
0: Quina diferència hi ha?
2: Bueno, que estàs entrant en monopolitzar els plaers.
1: Però el pont d'en Gil, per exemple, no? Que és un lloc natural, que no hi ha un xiringuito, tu passes per allà i de repent hi ha unes olors dels turistes que, no? que venen de dutxar-se del xiringuito i de... que això, bueno, no sé, que hi ha un punt com molt artífic, no sé explicar-ho ara mateix.
2: Sí, però que l'olor crema aquesta és molt característica del turisme i que, de fet, l'altre dia estava anant a dinar amb la meva família i ara estem a octubre i mos va venir com aquesta olor en una urbanització per Ciutadella i dèiem 100% per aquí hi ha turistes
0: el centre de Mo, desgraciadament, ja fa olor de fritanga. Jo t'estic fent un anàlisi, vull dir que sigui bo o dolent ja podem fer una altra xerrada un altre dia, però el que sí que et volia dir, insistint en això, és que el fet, vull dir, els locals agafaven i construïen una caseta a Samesquida, a Esmortar, a dos pams de l'aigua. Això és transformar el territori o no?
2: Sí,
0: això, això és fer el turista o no, perquè som de casa, saps?
2: Sí, no, jo crec que òbviament tot això són actituds que s'han de condemnar.
0: Jo no condeno, simplement estic analitzant i observo
1: analitzar com canvia el comportament,
0: com la gent es comporta en temps d'oci. Una altra cosa, si parlem de model turístic, el que és la indústria turística, ja també podem xerrar, que també em transforma, però jo en aquest cas d'aquesta expo m'ha fet com a més ganes d'aportar els personatges, saps? Un poquet aquest humor, aquesta ironia, amb un poquet de sarcasme, clar que sí, no? D'aquesta llibertat que creus que tens quan te'n vas a la vora de la mar i pots fer, bueno, pues, te pots vestir de colorins i portar 25 inflables a sobre.
1: El Titanic Park.
0: Exactament.
4: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Jo diria que estàs una mica, corregeix-me si no és així, però de ressaca després d'aquesta rebuda del bus, no? Perquè deu haver sigut molt loco. M'he saltat premis que ha apuntat en Macià, que ha preparat una mica el guió d'aquesta càpsula, que no hem dit encara, per cert, que estem a Cel·luloide.
1: Es va, és el nom de la secció.
0: Sí.
1: Bueno, de mare.
0: Bueno, sí. I això, com he simplificat molt i he resumit molt, però
2: Està perfecte.
0: ha circulat molt més del que hem comentat. Com estàs vivint això? Vull dir, entenc que estàs en altres projectes, perquè ja ens ho has comentat off the record, però...
2: O sigui, és xulíssim, la veritat. Jo crec que quan fem projectes audiovisuals o quan fem qualsevol tipus de projecte artístic, el que vols és que la gent el vegi i que faci circuit de festivals, al final vol dir que hi ha molta gent d'indrets que no t'imaginaves que de cop veuen el que has fet i comparteixen, i això és xulíssim. També és una mica perillós perquè és addictiu. I ara quan passa el temps i no en tens cap altre que ensenyar, penses, vull tornar a viure aquesta sensació, no? De tenir alguna cosa, portar a un festival, veure-ho en pantalla amb gent i gaudir-ho. I
1: Has de
2: és
1: treure un altre
2: addictiu.
1: disco.
2: Sí,
0: Sí.
2: totalment, totalment.
1: I recordes, ja que clar, no passa gaire que projectes petits, que segurament en el moment de fer-lo i acabar-lo no sabies, no?

0: festivals de curts documentals tampoc no tenen molts recursos, llavors hi vas sola, no? Vull dir que no és que tinguis el suport allà que diguis, ah, venen tots els meus amics i l'equip i la família. Clar. No, tu hi vas sola i estàs a l'altra banda del món.
1: Clar.
0: I de cop és la primera vegada que ho veus amb gent i va ser xulíssim. I, o sigui, ni que se t'acostessin tres persones a dir-te el que els hi havia generat o el que els hi havia, no sé, passat pel cap quan l'han vist, o sigui, em va semblar espectacular. I no és, o sigui, no és el meu primer curt i no és la primera vegada que em passava, però sí que tinc com un record molt especial d'haver viscut això potser tan lluny de casa, tan vulnerable, diguem-ne, estàs allà sola i que et passi això. Va ser com molt màgic.
2: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Docfest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
1: Si fer calç era feina d'homes, emprar la calç per fer morters i revestiments era feina d'homes, la feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fer spa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antics, les dones més humils s'allogaven a altres dones, a altres cases, per anar a encalar. I així s'atraien un sobresol que pues, ajudava l'economia familiar. Era una feina de dones.
0: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Bep Taverner, emblanquinador d'ofici.
2: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
3: I ma mare anava a fer feina d'emblancar mig poble de ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tots que donava el seu aire, sí.
2: Jo no sé en els pobles, supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
0: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calça Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, canícula.

El calendari d'estiu depèn de com l'entenguem. A nivell meteorològic, es considera que comença dia 1 de juny i acaba dia darrer d'agost. En canvi, des del punt de vista astronòmic, comença amb el solstici d'estiu, de dia 21 de juny, i acaba amb l'equinoxi de tardor, de dia 22 de setembre. Més enllà de les definicions, l'estiu és sobretot època de calor i sequera. I la realitat és que el canvi climàtic està allargant i intensificant aquesta estació. El refrany Santa Margalida l'encén i Sant Bernat l'apaga fa referència en el període de canícula o calor intensa, que començaria dia 20 de juliol per Santa Margalida i acabaria dia 20 d'agost per Sant Bernat, considerat tradicionalment com el dia més calent de l'any. Just abans de Sant Joan, el sol fa el seu camí més alt pel cel. Els seus rajos caven més drets que mai i els dies s'allarguen fins en el màxim. És el moment de l'any en què rebem més energia del sol. Però si és així, com és que el període de canícula sol començar més tard? Posarem un exemple perquè s'entengui. Si posem un ull en el foc a màxima potència, l'aigua tardarà una estona a estar ben calenta. Després, encara que baixem el foc, l'aigua mantindrà la calor. Una cosa semblant passa en la superfície terrestre. Quan ja s'ha escalfat del tot, és quan notem més calor. Hem de tenir en compte que l'atmosfera no s'escalfa directament per la llum del sol, sinó per la calor que desprenen les roques, la terra o els oceans. Amb el canvi climàtic, el que passa és que l'atmosfera s'escalfa més per mort de la concentració de gasos contaminants que ajuden a retenir la calor emesa per la terra. Això fa que el període de calor forta pugui començar abans, dins el mes de juny. El mot canícula ve de ca. Es diu que el sol fort fa grinyolar els cans i els fa anar per les voreres. Però també hem d'anar ben alerta els humans. Ja ho sabeu, idò. Trieu les ombres, duïs capell i roba fresca, eviteu els esforços excessius i manteniu-vos ben hidratats, que si estiu és llarg.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida. Per cada una de les nits que amb esponsells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencar soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es canta aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.
1: A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sa veu del poble, gravat el 2016.

A continuació, un tema del disc Enciberna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

quan surt el sol, sa vida ja em canvia. Només me puc trobar-me a la nit. Som un estrany cercant una sortida. És un instint que sempre em convida per anar contracorrent. No vull perdre els meus somnis cada dia.

0: què en pensa n'Esperança Camps d'aquesta novel·la 7 anys després d'haver-la publicat?
1: Bé, si m'ho permets una precisió, el tema de novel·la negra tal vegada l'hauríem de discutir una mica. Sí que es veu que està dintre d'una col·lecció de novel·la negra que es diu Llibres del Delicte, però doncs d'uns anys ençà la novel·la negra crec que se li han romput bastant les costures i emmet, és a dir, emmet com una barreja de gèneres bastant, bastant més ample del que podríem pensar en els anys 80, no? Al principi de tot hi ha un crim, enmig intentarem descobrir-lo i al final sabran qui és l'assassí. En aquest cas, això, La Draga està publicada per circumstàncies en aquesta editorial, que és una editorial que fa coses molt, molt guapes, però jo no la considero una novel·la negra en cap cas, la considero una novel·la sense adjectius. I me demanaves això, 7 anys després, no? 8 o 9, després d'haver-la escrita, no ho sé. La veritat és que no l'havia tornat a llegir, ara és aquest retrobament, no?, amb aquest programa que fas, m'ha permès tornar-hi, i he tornat, i tal vegada llegida ara m'ha obert tal vegada una visió que jo no tenia quan la vaig escriure, que és una cosa que supos que passa a molts escriptors, que no només me passa jo, que quan escrius perquè estàs en aquell moment escrivint, però tampoc no vas més enllà. En el meu cas, jo no sé moltes més lectures, simplement escric, no? I el que va sortint, va sortint. Però si ara jo he estat capaç d'allunyar-me, pensar que no l'he escrit jo i pensar que l'he escrit una altra persona, i des d'aquesta Menorca de l'any 24, tal vegada té unes altres, bueno, unes altres connotacions que no tenia quan la vaig escriure, no? No sé, a tu què t'ha semblat?
0: Jo m'ha semblat una novel·la que fa una cosa que és molt interessant. Clar, jo he de començar dient que com a filòleg caic en un dels mals que tenim els filòlegs, que és o historiadors de la literatura, que és intentar encasellar,
1: etiquetar. Els escriptors ens fa por, això.
0: Però, per altra banda, com a lector, sí que m'ha agradat molt és que aquesta familiaritat d'aquest espai, que no deixa de ser un espai fictici, que no existeix, però que és estranyament familiar, tot i que moltes vegades, quan intentes trobar connexions en la realitat, la novel·la s'encarrega també de trencar un poc aquestes expectatives. I això jo ho trobo molt, molt interessant com a lector.
1: M'ha passat igual, que tampoc no m'havia donat compte, en la darrera novel·la que he publicat, en La Por, també hi ha aquests escenaris que molta gent els identifica, però que jo també els faig lletjos. No sé si... No m'he fet una anàlisi, no? Però de com escenaris que tu pots reconèixer, bé, i que en teoria són polits, són guapos, hi ha una certa bellesa en aquests escenaris, jo tinc la tendència a fer-los lletjos. Se posaria aigua bruta, contaminació... I m'ha passat en les dues darreres novel·les que he publicat, perquè a pesar que fa 7 anys aquesta era la penúltima, m'ha passat igual, no? I ja com t'ho dic, llegida ara l'any 24, he pensat si no és un mecanisme de protecció, d'autoprotecció o de protecció d'aquesta illa on vivim, no? És a dir, no vingueu que és molt lleig, no vingueu que està bruta, no vingueu que no sé què, les platges són lletges, no? Dic d'una manera molt infantil i molt, molt senzilleta, no? Però me feia la feta quan t'ho llegia que pensava, què has fet aquí, no? I, ostres, m'ha semblat curiós.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Això, una mare, a tot estirar la caricatura d'una mare. Vida Solitud és una de les novel·les més colpidores d'Irene Mirovski, una autora imprescindible del segle XX i una de les meves autores preferides. Aquest és segurament el llibre on crec que brilla més. La novel·la segueix el creixement d'en Helene Carroll, una filleta que es fa grossa en una família freda, marcada per una mare egoista, cruel, narcisista i que és incapaç d'estimar realment la seva filla. De manera que la filleta ha de créixer amb aquesta infantesa ferida i una adolescència plena de ressentiment i ràbia. És una història profundament autobiogràfica, cosa que encara ho fa més dur, on l'autora no té por de ficar el dit a la llaga i deixar que el seu protagonista tingui els pensaments més lletjos, sense idealitzar el passat. Nemirovski escriu sobre la solitud, l'odi, la venjança íntima i es desitja de fugir d'un origen i d'una família que ella percep com un càstig, però a la vegada tot amb una prosa elegant, construint una espècie de bellesa tranquil·la. El teniu disponible en català, editat pel Cal Carrer, amb una traducció fantàstica de Anna Casasses. És una lectura especialment recomanable per a lectores que cerquin novel·les psicològiques un poc intenses, amb personatges complexos, dones sobretot, i una veu literària d'una maduresa impressionant. És un llibre amb moments un poc durs, però realment molt polit.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vin a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Es Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Vull saber...

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Estimats amics i amigues, benvinguts. Aquest programa de Sagramola el dedicarem a la música religiosa. Ho farem, però, intentant fugir dels estàndards religiosos i cercant curiositats i rareses per aprendre i conèixer coses noves. Un tema, la música religiosa, que té molt de camp per córrer i que hem tractat poc. Avui us preparam per aquest estrany viatge a la recerca de músiques menorquines amarades d'esperit religiós.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: tenim amb en Colau Gomila, Nico Gomila, no sé com t'agrada, jo t'he dit Colau de tota la vida.
1: Sí, sí, jo Colau està bé.
0: Colau està bé, eh?
1: Sí, sí, també... Colau per els amics.
0: Vale, vale. És un poc com el José, que no saps què vas dir, jo, o José Sucreria, o jo Mino, o què passa? Bueno, bé, tots tenim 25 noms. Res, benvingut a Maquetes, en el podcast de música guapa de Radio Far. Res, això és una petició que m'has fet tu de damunt l'escenari de la sala multifuncional i aquí estem uns quants mesos després, he tingut un pot de lío, però al final ho hem aconseguit fer. Vau estar en el nostre concert d'aniversari, que és març, no? Algo així? Que,
1: sí, sí, algo així. Sí, és a Mercadal.
0: És a sala, aquí es costat on estem gravant això. I res, bueno, jo volia xerrar un poc de la teva carrera com a músic, que tu antes de que grup estés molta mil, i com diu aquell. I m'agradaria saber com comences tu, com quin és el teu primer instrument? Jo crec que és el saxo o com
1: no,
0: dius?
1: No, la guitarra.
0: La guitarra.
1: Mal sonada, però la guitarra.
0: Quant d'anys tenies quan vas començar a tocar? Ja,
1: pues molt pocs, perquè jo ja tenia inquietuds d'aquests artístiques. Bueno, millor dit, m'agradava que me mirassin. I sempre pos bastant... no, bastant... m'agrada pensar que és quan vaig començar, quan era molt, molt petit, vull dir, tenia la guitarra, que era més grossa que jo, quasi, vull dir, sonava ja en la tuna aquella que hi havia amb Perico del bar.
0: Ostres! Sí, que, sí. Què és això? No sé què m'està xerrant.
1: Sí, sí, jo de cert, de fa, que jo devia tenir 6 anys...
0: Ja.
1: O 7, hi ha fotos i tal, que la guitarra és més grossa que jo. I en el portalet de Can Nostre, era les primeres meves actuacions, va ser en el portalet de la terrasseta de baix, que era, jo que sé, que m'agradava, que sonava pel carrer i això, i quedava per allà i això. Però a vegades passaven anglesos i demanava money, money. Ja començava.
0: Ja partíem, ja tenim professionalitzat antes de...
1: I la primera actuació la vaig fer amb el meu germà, que jo tenia 7 anys, i vam venir a fer, ell sonava l'acordeon, i jo tenia 7 anys, i vam venir aquí a Mercadal a un festival de no sé exactament de què era, supos que era per recaudar doblers de no sé quina institució, no sé qui és, però van anar aquí a Mercadal a sonar, i me'n record que era com una cosa que me vaig haver d'atrevir. No va ser fàcil la primera, però bueno, la vaig fer.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la 6a temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com. Les dones estujades en les bosses carregades i en xor passejaven tu cor. Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Radio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal des Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Vull saber

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabeu d'Espoble, gravat el 2016.

0: Acabam d'escoltar una cançó de Delenn, del seu primer disc, Sa roba estesa, de 2008.
1: Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K, el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: què en pensa n'Esperança Camps d'aquesta novel·la 7 anys després d'haver-la publicat?
1: Bé, si m'ho permets una precisió. El tema de novel·la negra tal vegada l'hauríem de discutir una mica. Sí que es veu que està dintre d'una col·lecció de novel·la negra que es diu Llibres del delicte, però doncs d'uns anys ençà la novel·la negra crec que se li han romput bastant les costures i emmet, és a dir, emmet com una barreja de gèneres bastant, no, bastant més ample del que podríem pensar en els anys 80, no? Al principi de tot hi ha un crim, enmig intentarem descobrir-lo i al final sabran qui ets assassí. En aquest cas, això, La Draga està publicada per circumstàncies en aquesta editorial, que és una editorial que fa coses molt, molt guapes, però jo no la considero una novel·la negra en cap cas, la considero una novel·la sense adjectius. I me demanaves això, 7 anys després, no? 8 o 9, després d'haver-la escrita, no ho sé. La veritat és que no l'havia tornat a llegir, ara és aquest retrobament, no? Amb aquest programa que fas, m'ha permès tornar-hi, i he tornat, i tal vegada, llegida ara, m'ha obert tal vegada una visió que jo no tenia quan la vaig escriure, que és una cosa que suposo que passa a molts escriptors, que no només me passa jo, que quan escrius perquè estàs en aquell moment escrivint, però tampoc no vas més enllà. En el meu cas, jo no cerc moltes més lectures, simplement escric, no? I el que va sortint. Però si ara jo he estat capaç d'allunyar-me, pensar que no l'he escrit jo i pensar que l'he escrit una altra persona, i des d'aquesta Menorca de l'any 24, tal vegada té unes altres connotacions que no tenia quan la vaig escriure, no? No sé, a tu què t'ha semblat?
0: Jo m'ha semblat una novel·la que fa una cosa que és molt interessant. Clar, jo he de començar dient que com a filòleg caic en un dels mals que tenim els filòlegs, que és o historiadors de la literatura, que és intentar encasellar,
1: etiquetar. Els escriptors em fa posa.
0: Però, per altra banda, com a lector, sí que m'ha agradat molt és que aquesta familiaritat d'aquest espai, que no deixa de ser un espai fictici, que no existeix, però que és estranyament familiar, tot i que moltes vegades, quan t'intentes trobar connexions en la realitat, la novel·la s'encarrega també de trencar un poc aquestes expectatives. I això jo ho trobo molt, molt interessant com a lector.
1: M'ha passat igual, que tampoc no m'havia donat compte, en la darrera novel·la que he publicat, en La Por, també hi ha aquests escenaris que molta gent els identifica, però que jo també els faig lletjos. No sé si... No m'he fet una anàlisi, no? Però de com escenaris que tu pots reconèixer, bé, i que en teoria són polits, són guapos, hi ha una certa bellesa en aquests escenaris, jo tens la tendència a fer-los lletjos. Se posaria aigua bruta, contaminació... I m'ha passat en les dues darreres novel·les que he publicat, perquè a pesar que fa 7 anys aquesta era la penúltima, m'ha passat igual, no? I ja com t'ho dic, llegida ara l'any 24, he pensat si no és un mecanisme de protecció, d'autoprotecció o de protecció d'aquesta illa on vivim, no? És a dir, no vingueu que és molt lleig, no vingueu que està bruta, no vingueu que no sé què, les platges són lletges, no? Dic d'una manera molt infantil i molt, molt senzilleta, no? Però me feia la feta quan t'ho llegia que pensava, què has fet aquí, no? I, ostres, m'ha semblat curiós.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Això, una mare, a tot estirà la caricatura d'una mare. Vida Solitud és una de les novel·les més colpidores d'Irene Mirovski, una autora imprescindible del segle XX i una de les meves autores preferides. Aquest és segurament el llibre on crec que brilla més. La novel·la segueix el creixement de Helen Carroll, una filleta que es fa grossa en una família freda, marcada per una mare egoista, cruel, narcisista i que és incapaç d'estimar realment la seva filla. De manera que la filleta ha de créixer amb aquesta infantesa ferida i una adolescència plena de ressentiment i ràbia. És una història profundament autobiogràfica, cosa que encara ho fa més dur, on l'autora no té por de ficar el dit a la llaga i deixar que el seu protagonista tingui els pensaments més lletjos, sense idealitzar el passat. Nemirovski escriu sobre la solitud, l'odi, la venjança íntima i es desitja fugir d'un origen i d'una família que ella percep com un càstig, però a la vegada tot amb una prosa elegant, construint una espècie de bellesa tranquil·la. El tenim disponible en català, editat pel Cal Carrer, amb una traducció fantàstica de Anna Casasses. És una lectura especialment recomanable per a lectores que cerquin novel·les psicològiques un poc intenses, amb personatges complexos, dones sobretot, i una veu literària d'una maduresa impressionant. És un llibre amb moments un poc durs, però realment molt polit.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Es Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Volia saber...

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.